pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
2: Toques el que menja la meva família.
5: Toques el que més m'agrada.
6: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
7: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
8: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: On vas amb els papers?
3: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
2: I no tens IDCAT mòbil?
4: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
2: Què? Vas a fer tràmits?
4: 012. La millor resposta.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Gran nación como es España, 3.000 años de historia, eso es lo que tienen que saber los niños.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Ara sí, ara sí.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: doble.
1: Ja
0: amb lles freda. No, no, però hi ha una variant. Mira, l'Enric hi afegeix, primer, l'hora a la que es lleva, que és 6:15 del matí, però no ho remeno amb cullereta, sinó que ho faig amb una mini batidora.
1: Ah!
0: A 6:15 del matí, la mini batidora, allà...
1: Mira, us dic una cosa, foteu el que vulgueu.
2: Sí, però no feu soroll amb els que encara
0: no, dormen. No, exacte.
1: És que això és,
0: quarts
1: això és
0: de sis,
1: cert. Això és cert.
2: Ui, és jo molt tard. Jo tinc un amic que va posar-se al cafè, no a la cuina, sinó el va treure a la cuina i se'l va posar al garatge, perquè es llevava molt d'hora, llavors la dona hi deia, estic fart de sentir cada dia... I es va instal·lar la cafetera al garatge. Llavors,
1: crec.
2: Abans de marxar, fa el xupitet de cafè des del garatge.
1: Us he de preguntar, quins són els principals països exportadors de cafè? És a dir, si hem de trobar un bon cafè, on podem anar?
0: Ja heu de respondre.
1: A veure, heu de respondre.
2: No,
1: a veure, què mireu?
3: Colòmbia, Etiòpia, Brasil, Ruanda, també Indonèsia. Hi ha molts països.
1: El de la caca no, ja ens ha quedat clar.
3: No, aquest no.
4: El de Ruanda està molt bo, també. El de Ruanda està molt, molt bo.
1: Doncs mireu, la planta del cafè creix en climes tropicals, ara com a mostra aquests països que ens han relatat les nostres expertes, allà on troba la temperatura i l'ambient idoni. Però es pot produir cafè a d'altres zones? Com per exemple Catalunya? Joan Giraldes, molt bon dia.
5: Està fent un cafè.
1: Hola, Joan. Ui, que porta molt de delay. Fem una cosa. Us dic, sí, es pot fer cafè a Catalunya. De seguida parlem amb les persones que fan cafè a Catalunya. Quilòmetre zero, anem a la publicitat. De seguida parlem amb en Joan.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya.

0: 15 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, que ens ha quedat curta, ja us ho dic ara.
1: Ui.
0: Hem dit, es fa cafè a Catalunya? Doncs se'n fa. Joan Giraldez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: En Joan és responsable, juntament amb l'Eva Prat, del projecte Castellvilà, la primera finca de cafè del món fora del tròpic, concretament una finca a Osona. A veure, en quin moment, Joan, us passa pel cap de dir, hòstia, Osona, i cardarem... Va, anem a fer cafè a Osona.
2: Mira, a veure, es pot dir que aquest projecte, que ja és una realitat de fa molts anys, va començar pues, fa uns quants anyets ja. Nosaltres portem gairebé 10 anys amb el projecte. Sí, i en quin moment ens passa? Pues el moment de que durant més de 27 anys que portem el sector, fent de tot i gestionant de tot, des d'empacat, envasat, torrat, distribució, direcció d'empreses, clar, vam dir, pues, per nosaltres això és com un tancament de cicle.
0: I aleshores decidiu plantar-ho, d'acord? Com adapteu les llavors a un clima que no és tropical?
2: Bueno, a veure, aquí resideix una miqueta el nostre know-how, no? Aplicant tècniques agràries i sistemes totalment novedosos, que fins al moment pues, no s'havien fet servir, d'aquí que haguem tingut aquest resultat.
0: Joan, quines varietats de cafè teniu a casa vostra?
2: Es plantem dos varietals diferents, una és Geisha i l'altra és Castillo. Totes dues són bastant, o sigui, una és molt cotitzada i l'altra també, més o menys, en mateixos puntatges.
0: Ara la Imma em deia que són premium, digues la veritat. Són premium, Imma?
3: Sí, i tant.
0: Ultra premium, eh? Joan, digues. Joan?
2: Perdona?
0: Quina espana. Avui no sé què està passant amb les pauses aquestes, però m'estan agafant microinfarts. Joan, no, que et deia que són varietats premium. Jo ara, si algú ens està escoltant i diu calla, jo vull consumir aquest quilòmetre zero, aquest cafè quilòmetre zero, on us podem trobar? Veneu directament al públic o el comercialitzeu amb altres marques?
2: Mira, nosaltres a l'actualitat tenim la finca oberta a que la gent pugui venir, pugui fer una visita, fer un tour de cafè, estem a diferents portals i si no directe a la finca, i conèixer realment el món del cafè des de l'agricultura, cosa que aquí és super desconegut. En base al producte, bueno, nosaltres sempre expliquem el mateix, totes les llavors de les diferents collites que estem tinguent fins al moment, evidentment que ens les guardem, perquè tenen un valor genètic molt, molt, molt important, molt més que no pas organolèptic. A partir de l'any que ve sí que comencem a fer, podem fer diferents cates aquí, que la gent pugui venir a prendre aquest producte exclusiu directament aquí a finca.
0: Epa! Doncs mira, ja us ho dic, és fàcil trobar-los, eh? Ara els he buscat castellvilà.com, allà els trobeu, castellvilà.com, i fins i tot surten les visites, aquests tours que deia ara en Joan. Joan, vaig curta de temps, però t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada de la solució i felicitats per aquesta iniciativa de Cafè Quilòmetre Zero fet a Catalunya. Una abraçada.
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Ara parlarem de com llevar taques de cafè molt breument amb un expert que és un geni de com llevar taques. Abans, però, les Montses es manifesten i fan preguntes, oi?
1: I tant, i tant si es manifesten les Montses. D'entrada, dir-te que l'Elisabet fa anys també, alumna avantatjada, que té el cafè natural i molt a la porta de la nevera. Per tant, ha fet els deures. I la Montse, concretament, té una pregunta sobre les càpsules.
0: Epa.
1: Les càpsules també s'han de guardar a la nevera, per exemple.
0: Bona pregunta, perquè ho he dit. El cafè a la nevera, molt bé, Montse.
1: Bravo.
0: S'han de guardar a la nevera, les
4: càpsules? No crec.
3: No cal.
0: No, perquè estan...
4: Tinguin en compte que ja venen en plàstic.
3: Un drama.
0: A la Navila no li agraden les càpsules. N'hi ha algunes que són fetes amb materials reciclables i no és plàstic, eh? Tampoc els donem l'okay?
3: Bueno, el que passa és que si no és un material reciclable no farà barrera, llavors l'aroma... es traspassa.
1: És que mira, el Roman perquè clar, hi parlem de quin tipus de cafetera, com fem el cafè, diu, què en sabeu dels cafès de putxero? Ho dic així en castellà perquè diu, era tradicional a Extremadura, ho veia que ho feia la meva àvia, era, posava aigua a bullir en una olla i el cafè molt a coure.
3: Com un caldo.
1: Què en sabeu d'això?
0: Què en sabem, Navila?
4: No, a mi el cafè de putxero m'agrada molt, però hi ha dues versions diferents. N'hi ha una cap a Galícia que ho fan d'aquesta manera com ell diu, que està molt bo, a mi m'agrada, però també hi ha una altra tendència a fer-ho amb el gra sencer.
0: Ah, el gra sencer!
4: Puchero. I això sí que em sobta una mica.
0: Et sobta en negatiu?
4: Sí, perquè penso que es va popularitzar, des del meu punt de vista, és una teoria meva, pel torrefacte, perquè llavors sí que tenia sentit posar-lo i sortien els sucres i... Però no, si no, cafè, si tu no mols el cafè, no,
3: no
4: pots.
3: Sentit, no?
4: Sí.
0: Per tant, ja sabeu, dos maneres de fer cafè de Puigero, una de vàlida i l'altra xepi-xepi. Ara, si t'agrada, t'agrada.
5: I després, una cosa, les de càpsula, recordo que, sí, com que hi ha tanta gent que les fa servir, abans de llançar la càpsula, primer obriu, llanceu el cafè
0: a l'orgànic,
5: i el plàstic que a sobre s'ha de guardar i s'ha de portar a la deixalleria.
0: O l'alumini, perquè algunes que són d'alumini.
5: O d'alumini, el que portis s'ha de portar a la deixalleria, que hi ha un especial que està fins a dalt.
0: Em fa por,
5: us ho dic. Jo, no us feu arracades tampoc,
6: com, jo, clar, com que jo tinc cert esnobisme dins del món del cafè, vull preguntar si el cafè aquest de Blue Mountain de Jamaica, vull dir, és tan bo com es diu, o és un cafè normal, bo i està, perquè és una mica més car que els altres, i a vegades no sé si és pur esnobisme o realment paga la pena.
0: A veure, què li diem, Imma?
3: Home, jo trobo que és bo, està bé, està molt bé. Sí, sí, a mi m'agrada.
0: Val la pena, val la pena que te'ls gastis si ets un especialista.
3: De les muntanyes blaves és guai.
0: En cafè. Com es renta una cafetera? Quin és el principal adversari d'un objecte com aquest? Doncs parlem amb en Jordi Millán. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: En Jordi pertany al Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Jordi, així d'entrada, una cafetera, la típica Orolei, s'ha de rentar com? Hi posem sabó, no hi posem sabó, aigua calenta, freda?
7: No, sabó mai.
0: Mai sabó?
7: Hi ha productes... No, mai. Vull dir, no perquè és que... No.
0: No perquè és que...
7: La fas mal bé. La fas mal bé. No. O sigui, hi ha productes al mercat que són descalcificadors. Que serveixen per el tipus Rolei, com per les de càpsula, per tot tipus de cafetera serveix. I si descalcifiques ja estàs netejant.
0: D'acord, si
7: tant,
0: descalcifiques...
7: Queden impecables, no queden olors, no queden residu de sabors... És el millor que es pot fer.
0: Per tant, Jordi, si jo faig servir...
7: Per exemple, de la casa... Digue-te. De la casa Nunca, un que es diu que ha fet un desescalcificador de planxes i cafeteres. És perfecte i serveix per tot tipus de cafetera.
0: Jordi, jo tinc una pregunta, però la gent que ens estigui sentint a casa. Ostres, jo faig un cafè, aleshores li passen aigua i descalcifiquem cada quan? Un cop al mes, un cop a la setmana? Com ho hem de fer amb aquest producte que ens has dit?
7: Normalment amb un cop al mes també depèn de l'ús, perquè clar, no és el mateix si prens el cafè un cop a la setmana que si prens tres cafès al dia. Vull dir, normalment a les cafeteres, sobretot a l'Orolei, ja veus a dintre que ja no està llisa, que queda com aspre, i això és la calç que s'ha adherit.
0: Per tant, cafeteres Orolei, mai a la vida el rentavaixelles, que això també ho he sentit, La Imma va fer que sí, en Jordi assumeixo que diu que sí. No la podem posar al rentavaixelles. Després et preguntaré si se'ns taca la roba de cafè. He llegit moltes coses, he vist moltes potingues, que si vinagre blanc, que si sal i llimona, que si clara d'ou, que si cervesa, bicarbonat, què és el millor per llevar les taques de cafè de la roba?
7: De la roba, doncs mira, són productes químics, però que funciona molt bé. Tens l'esmàquia, que està en pols amb espai o amb líquid, com vulguis, i el de tota la vida, el Flexene.
0: El Flexene, ets molt fan del Flexene,
7: El Flexene és una passada.
0: És que el tenim guardat, he de dir, a la gent el tenim guardat com Jordi Flexene, Perquè sempre recomana el Flexene en Jordi. I Jordi...
7: Aquest no s'ha queixat mai ningú.
0: Mai a la vida. No ens ha trucat ningú dient el Flexene no funciona. Funciona. Jordi, vaig molt curta de temps, ja saps que sempre et truco sempre que puc, però acabaré amb una pregunta. Si no només se'ns taca la roba, per exemple, al marbre, tenim una taca de cafè, allò no és porós, però de vegades queda una mica de taca. Com la podem treure del marbre, un marbre blanc, per exemple?
7: D'un marbre blanc? Bueno, és que el marbre és porós, també. Si no està acabat de polir o recent polit, vull dir, és porós. Llavors pots agafar una dissolució d'aigua, vinagre o llimona, però diluït amb aigua, no directament, i fregar-ho amb això.
0: Per tant, solució, aigua amb llimona o amb vinagre. Jordi, farem un especial taques. Tu, que tinc ganes de sentir-te, a veure quantes vegades recomanes Flexene, em donaran un gomet cada vegada. Jordi Millán, del Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Gràcies, una abraçada.
7: Sí, escolta, una cosa, jo estic jubilat, jo ja no estic a la drogueria.
0: Ai, hosti, i qui té la drogueria? És familiar o estem fotent públic per algú que no és teu?
7: La porta algú que no té res a veure amb mi.
0: Doncs aleshores aneu a la drogueria més propera de casa vostra. De confiança. Una abraçada, Jordi.
7: On pots trobar tots aquests productes és a Fabra i Puig 213.
0: Sí, Fabra i Puig.
7: Drogueria Canals.
0: 213, apunteu Drogueria Canals.
1: De Barcelona.
0: Drogueria Canals.
7: Sí, Fabra i Puig, Barcelona.
0: 213. Apuntat, Jordi, una abraçada. Adéu.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Estàvem dirigint a la gent a un puesto que no cobra el Jordi, hosti, tu.
1: És que a vegades parlem de visitar països per tastar altres cafès, però el Cesc, escolta'm, s'ha d'endur la seva cafetera. Ell s'emporta la seva Aeropress, la posa a la maleta, el cafè en gra també, el molinet.
0: Ma mare també.
1: La bàscula, sí, sí. I es prepara uns cafès boníssims, tio.
4: Ja som tres, em sembla. Oh, doncs
1: mira, la Mònica té una pregunta, eh? Diu, quina diferència de cafè hi ha entre les plantacions que són a gran altitud i les plantacions que són a nivell del mar?
0: Va, acabarem aquesta dient que hem dit cafè de putxero o cafè de tupí, en català correctament.
1: O cafè de mitjó, diuen també molts oients, sí, com la Pilar o la Montse.
0: Respecte a les plantacions, que tenim dos minuts, a veure, alta, com han dit això? Alta...
1: A gran altitud o a nivell del mar?
6: Sí, això que dèiem, Jamaica, per exemple, és a muntanya, per la bruma i no sé què. Sí.
0: Quina és la diferència?
4: Normalment els cafès aràbiques són els que són a gran altitud i els robustes a menys altitud segons el nivell del mar.
0: I quina és la diferència organolèptica? Organolèptica de sabor, vaja.
4: Sí, moltíssima, eh? Nosaltres estem molt acostumats a prendre més cafè robusta. No és que un sigui millor que l'altre. De fet, hi ha espècies són infinites, però les més comercialitzades és l'aràbiga i el robusta. I la diferència és que normalment el robusta, Imma, no sé si estàs d'acord, té molt més cos, és més intens.
3: Crema, però també té més cafeïna.
4: Exacte.
3: Llavors l'aràbiga és molt més aromàtic, no té res a veure. I té menys cafeïna que el robusta.
4: I perfils molt diferents.
3: Sí.
0: Jo m'he quedat amb moltes ganes de saber-ne més de cafè.
5: I nosaltres, de si ho fem bé o no, això de la mitjanit.
0: A tot això, pregunta ràpida abans de marxar.
5: I de la salut.
0: Quan ho fem amb l'Orolei, s'ha d'apretar o no el cafè?
5: No.
0: Mai a la vida?
5: Mai.
0: Saps que gent li fot la cullera i fa un pressingatge contra la cullera?
4: Compactar. Doncs
5: no. Enresar i ja està.
0: Compactar, enresar i ja està. Doncs
4: que l'aigua pugui passar igual per tota la superfície i no es coli, no?, per un canal i no acabi d'infusionar bé.
0: Si no, vas apretant i d'allà no surt res.
5: Comença a sortir per sobre.
0: Marta Bonnou, Malcomotero, ens sentim divendres que ve, estimats. Sí. Gràcies. Fran Domènech, han quedat tantes respostes, tantes preguntes.
1: Mira, hi ha una batalla ara mateix entre Laures, Montses i Sílvies al canal de WhatsApp, entre la gent que li agrada el sucre i la gent que no, el cafè.
0: Vosaltres a la vostra, va, que tingueu bon cap de setmana. Avui ens han acompanyat la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi, de Baristes de Cafès Cornellà. Gràcies a totes dues.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres tornem dilluns, ja ho sabeu, amb l'Enric Prats, amb la Coral Regí, per parlar de com carai solventem la crisi de l'educació. No ens hi posem per poc, almenys traurem la puteta. No, ja ho sabeu, eh? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà, que ha anunciat la mesura en un missatge a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, que protegeix la llibertat d'expressió. I don't think that a
2: court should allow fake news to be. No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben. MS Now is fake news.
1: It's fake news. They know it. Amb la prohibició d'accés a la Casa Blanca, els periodistes de la CNN, MS Now i Politico tramen endureix la seva política contra la premsa que considera hostil. El president ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. A Catalunya, el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. D'altra banda, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ho ha dit aquest divendres, just abans de la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC.
3: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de la concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten atractius pel preu.
4: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
1: I en la plàgina cultural destaca que ha arrencat una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en marxa. A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. Girona, Maria Rovira.
5: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic, ho ha explicat en aquesta emissora l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
6: Els nivells d'arsènic a la part de Ribes, l'abastament d'aigua ve del riu Freser, que és el que porta arsènic, doncs les últimes analítiques han sortit més elevades del màxim permès. El màxim permès és 10 i han sortit a 13. I en aquesta línia el que s'ha fet doncs, és un man informatiu anunciant a la població que no es recomana utilitzar l'aigua per ús de boca.
5: Sí que poden dutxar-se i rentar-se les mans. En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori ha informat que ja es treballa per solucionar-ho en coordinació amb el Departament de Salut.
1: A Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. A la Lliga F, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona-Women, Reial Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya, Baskonia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia a la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.

0: 6 i 8. Molt divendres avui, eh? Molta rialla prèvia, m'agrada molt.
1: Per mi cada dia és divendres, Francesc, és el que encara no has entès.
0: No, hi ha dies que no estàs de divendres, ja t'ho dic jo, que t'he vist algun dia i no era divendres.
1: Avui me n'ha passat una de molt grossa.
0: Què t'ha passat?
1: Estava aquí a la ràdio, tranquil·lament, gaudint de la meva jornada laboral.
0: Gaudint, és molt gaudint. Important aquest verb, eh?
1: Doncs sí, la veritat, no ho pot dir tothom, no. I n'estic molt contenta i molt agraïda.
0: Sort, sí.
1: I de sobte veig una cara que no m'esperava.
0: Una cara inesperada?
1: Una cara d'algú que presumptament està de vacances.
0: A les instal·lacions de 3CAT?
1: Ja sé qui.
2: I ha interromput el descans per venir.
1: Ha interromput el seu descans per venir.
0: És de 3CAT però no de Catalunya Ràdio?
1: És de Catalunya Ràdio.
0: Que està de vacances.
3: Pensa algú que enyorem moltíssim.
1: Una dona que m'obsessiona, amb qui penso cada dia, per un moment he pensat que era una aparició! Però era ella!
2: La dona més enigmàtica de la ràdio.
1: No. Sònia Gelmà, la dona més misteriosa, no diré de Catalunya Ràdio, sinó de Catalunya, i fins i tot podria dir...
0: de la Unió Europea?
1: Com a mínim.
2: Però on
1: s'ha personat a la ràdio per motius laborals, cosa estranya, perquè repeteixo, presumptament ella està de vacances, i no només això, sinó que puc afegir més informació sobre aquest cas misteriós.
0: És molt misteriós, eh?
1: Ho sé. Se m'ha tensat ella a saludar-me.
0: Oh!
1: Cosa que per mi ha estat pràcticament una declaració d'amor.
2: El vincle...
1: i m'ha dit que havia passat uns dies a la costa.
0: Ah!
1: Que jo li he dit, Sònia...
0: del tot costa a la costa.
1: M'has de detallar. Perquè la costa pot ser la costa del Carib,
0: o
1: pot ser Llavaneres.
0: O Calafell.
1: Com quedem?
0: I no t'ha contestat?
1: És Sònia Gelmà. Ja s'ha passat dient-me que havia anat a la costa.
2: T'ha driblat.
0: Però perdona un moment, i llavors d'aquí 40 minuts, no, 50 minuts gairebé, no apareixerà?
1: No, ella se n'ha anat a casa després d'això.
0: Què diu?
2: Continuar les vacances.
1: No ho sé, vull dir que ha marxat del recinte. Ha continuat exacte de vacances.
0: Quina experiència.
1: Quina aparició,
0: més, més inesperada.
1: És el millor que m'ha passat, almenys durant aquest mes de setembre. Ben bé, eh? Sí.
3: Com l'has vist, d'ella, radiant o no?
1: Crec que té números aquesta anècdota de convertir-se en el millor que em passi tot el trimestre, però veurem, encara queda molt.
0: Ah,
1: sí, radiant, Marta, sí, uns cabells.
2: T'ha somrigut quan t'ha vist.
1: M'ha somrigut, se la veia juganera, entremaliada, però d'una manera descontrolada.
2: Ella no somriu a tothom.
0: Juganera.
1: I et dic una cosa.
2: Ella no somriu a la gent.
1: Tenen molt bona genètica, que m'he fixat avui, dent de qualitat, que això és molt important.
2: A Can Gelmà.
1: A Can Gelmà, i uns cabells.
3: Sí, eh?
1: Que dic, passa rutina, no m'hi havia fixat mai. Jo tinc aquí aquests cabells, que és que sembla que porti una fregona al cap, i ella amb una melena que li brilla, que dic, però què t'has fet?
0: Passa rutina.
1: Això és l'amor, eh? La rutina ja et dic jo que deu ser l'amor.
0: Uau.
1: Sí.
0: Doncs no sé si... Marc, no es pot explicar el que he vist, no? Aquell vídeo que he vist, o puc dir el que he vist? Ho puc dir? Jo també t'he vist molt juganera, Juliana.
1: On?
0: Amb un vídeo que només uns pocs afortunats podran veure. És demà.
1: Demà Figueres, vols dir?
0: Demà
1: tenen
0: Figueres.
1: Poquíssimes entrades, eh?
0: Doncs els pocs que encara no heu comprat entrades, sapigueu que hi ha un vídeo de la Juliana, però juganera, que més barat i tot. No et dic més.
1: En sèrio?
0: Més barat. I l'Arnau també.
1: Hagi estat així.
3: Jo no sé de què parles.
0: Està al límit. Arriba que no surti.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Atenció, perquè aquesta matinada s'ha publicat una cançó que feia dies que estàvem esperant. Es diu Agua, és la nova cançó de Shakira i Maluma. Vam sentir l'avançament, jo diria, la setmana passada, i ens va semblar que era la nova...
1: Ens va canviar la vida.
0: La nova cançó preferida dels tres, perquè... Sí,
2: només vam sentir 10 segons, però ens hi vam agafar com en un clau roent.
0: Doncs bé, ara reaccionarem en directe, perquè és veritat que ha sortit aquesta matinada i la Marta al matí ha dit jo no la vull sentir fins que no comenci el programa. Per
1: vull reaccionar directe. En directe.
0: Tu, Juliana, has aguantat, també?
2: He aguantat i no ha estat fàcil.
0: Molt bé, doncs anem a reaccionar amb els nostres oients a la nova cançó de Maluma i Shakira. Es diu Agua.

0: veure on serà el pic,
1: un
0: no?
1: Pet, exacte.
0: El punt àlgid.
2: És com que l'estàs esperant tota l'estona, no? Llavors poden passar dues coses. Que sigui tan bona
0: que, no
2: que el pic,
0: pic
2: sigui continu o que sigui
0: un altiplà.
2: Exacte. Un bluff. El... No sé si us sorprèn el videoclip, que són ells en un club ballant, bàsicament.
0: El que xoca molt internet en va ple és de les comparacions entre antics videoclips de Maluma i Shakira, com hi havia... no una barrera entre ells, però sí que veies que el contacte físic entre els dos artistes estava una mica limitat o que no s'arrambaven tant, potser, i en canvi ara això és... Això és un tocar-se sense cap tipus de barrera ni límit.
1: Molt a favor. Hem vingut a ser passionals i si ells es volen llançar a ser libidinosos, jo només els aplaudiré.
0: Clar, molta gent aquí hi veu una absència de Piqué.
1: Totalment, segur.
0: No ho sé.
1: És que vulguis
2: o no... Com una Shakira alliberada.
0: Clar, totalment, no, com si... A veure, això no ho estem afirmant, eh? Com si volem dir tota aquesta gent dient que a Piqué potser es posava una mica gelós i demanava que la Shakira no tingués aquests acostaments amb Maluma quan gravava videoclips. I en canvi ara...
1: Bé, a mi m'agrada molt que aquests dos es refreguin tant com vulguin i em sembla un senyal molt positiu a nivell social. I no només això, tinc un altre detall que em sembla un bon indicador, que és que ahir vaig veure una parella en un pàrquing al Mercat Música Viva de Vic.
2: Sí.
1: Però morrejant-se d'una manera, agafant-se d'una manera...
0: Brots verds? Estem deixant enrere la recessió?
1: Marta, allò no eren brots verds. Allò era, saps tu, la pantalla, el fons de pantalla predeterminat del Windows? Aquell camp de gespa
0: com el del Teletubbies.
1: Tal qual, Marta, eren els camps del Teletubbies. Allò era una meravella. El tio li agafava el cul sense complexa. Vaig passar pel costat. Què matinada? Això màxim era la una. Vull dir, sí, matinada.
2: Sí, però vull dir, no a les 5 del matí.
1: No era tardíssim. Era com si jo no estigués passant per allà, a més a més.
2: I ells et van veure.
1: Clar, evidentment, perquè hi havia molt poca gent allà.
0: O no et veuen, perquè estan tan dins del petó, del petting, de tot, que no et veuen, no.
2: I l'altre que els és igual tot.
1: Sí. Les dues opcions són meravelloses.
2: Molt bé. A veure, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Jordi Cubino, com estàs?
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
3: Bona tarda.
2: Ara feia temps que no et saludàvem aquí al programa i hem dit, escolta'm, el truquem perquè en reaccioni aquesta cançó de Maluma i Shakira, que ara ho dèiem, no sabem si és bona tota l'estona, però sí que estàvem com esperant, no sé, potser una tornada o algun moment de la cançó que ens sorprengués. Què t'ha semblat a tu?
3: Aviam, us faig un anàlisi musical. Bàsicament és un merengue clàssic. Un merengue clàssic, si veieu darrerament la música llatina, urbana, està deixant una mica de banda el ritme reggaeton, el tum-ca-tum-cantum, i s'està tornant cap a bases més electròniques o bé recuperen aquest tipus de bases més clàssiques, tipus merengue, tipus bachata, i això és un merengue com molt clàssic. Té un punt petit de pop a la base, però bàsicament és un merengue clàssic i pur. El que estàveu dient, teniu la vostra raó, és una bona cançó. D'entrada no és que diguis, ostra, quin pilotàs, no se sap, jo vull veure el recorregut de la cançó també amb la gent i la reacció amb la gent, però tots els merengues, al ser com una línia, passa el mateix que amb la bachata. És complicat les pujades, són molt complicades, perquè a nivell d'arranjament és marca molt el que és la base del puro merengue.
2: Aquí fem una cosa sempre, que això va començar amb la Marta, que és Spotify, pots veure com els crèdits de la cançó, la gent que hi ha treballat. I aquest matí he vist que a la composició i lletra d'aquesta cançó hi han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persones. I a la producció, doncs, fins a 8 persones. Com pot ser que hagi participat tanta gent a una cançó habitual, això?
3: Aviam, jo us explico. Darrerament està canviant una mica tot. Hi han dos motius per aquesta raó. Primer, darrerament els productors treballen molt en remot. És a dir, un fa una part, un fa una altra, és quan et passo i fas tu la part de bateria, la part de baix la fa una altra, la programació o l'arranjament de trompetes o de vent, en aquest cas, d'aquesta cançó la fa una altra, i això fa que diversos productors treballin. Després pot haver un altre productor que faci la mescla o que faci quin tipus d'arranjament. I ara posa tothom.

0: sortit, si ben bé ha sigut un treball en remot o degut a un campus.
1: Val, doncs mira, resol perquè hi ha tanta gent, això potser ha sortit en una casa de colònies, pràcticament, aquesta cançó.
0: Pràcticament.
1: Cubino, com tens el teu documental de 3CAT, que diuen que doncs, sortirà aviat, no?
0: Sí, s'estrena aquesta tardor. Estic ja començant a posar-me nerviós. Espero que a la gent li agradi. Són 3 episodis de 45 minuts. I bueno, ja s'ha dit públic, es diu El Doble. I bueno, espero que us agradi. La veritat és que tinc nervis perquè quan estava rodant i gravant, com que hem estat un any fent-lo, ja sabeu com funciona perquè heu fet el vostre propi documental, sí. Clar, no tens aquella por escènica, no? Espero que li agradi a la gent. Jo crec que és molt divertit, que explica molt, és molt musical, parla molt del món de la música, a més té diverses capes el documental, que és no és un ben bon documental, és una docusèrie, no? Ja ho veureu, ja ho veureu.
1: Més o menys per quan, això, calcules?
0: És aquesta tardor. Encara no tenim la data, però serà aquesta tardor abans de Nadal, segur.
1: Perfecte. Doncs estarem pendents i en tornarem a parlar. Que vagi bé, Cubino. Gràcies.
0: Molt bonics petons als tres.
2: Adéu, rei.
1: Una abraçada.
0: Fins ara, guapos.
1: 7 minuts i 6:45 de la tarda.
2: Ella distreta.
1: Ella xatejant pel mòbil i em sembla molt bé.
2: A mi també. Quin cosí tocava ara? Un cosí que es diu arroba que no surti perquè estava penjant Insta Stories del nostre programa. Perfecte. Perquè ningú més se'n pot responsabilitzar. Qui porta les xarxes ara, aquesta temporada? Entre la Maria Val, que és bàsicament qui la gestiona, i en Marc Andreu i jo li donem una mica de cop de mà de vegades, de tant en tant, i alguna... Ja es nota, quan la portes tu, crec. Algun detallet.
1: Sí, nota.
2: Jo crec, Marta, que no es nota en absolut i m'agradaria seguir, sisplau, en l'anonimat com a community manager del que no surti. Vale. Bé, m'agrada que estiguem parlant de música, sí, home, Roger, clar, perquè sempre em dona el pretext ideal per llançar-vos una exclusiva. Ahir em vaig personar al Mercat Música Viva de Vic. Primer de tot perquè Vic és una de les capitals més importants del món, directament. I segurament de la Galàxia Làctia.
1: Acabem fer una mica de ruta pop i vam anar a fer un gelat a la nova gelateria que va muntar aquest estiu en Nando Jubany.
2: Ah, no ho sabia.
1: I ens va atendre una noia molt, molt simpàtica.
2: I a veure la casa d'en Quimi Portet també vam anar.
1: I també vam anar a veure la casa.
2: Molt bé.
1: Quimi Portet, vull dir que Vic té molts elements pop que us convidem a visitar.
2: Sí, sí, arroba Jaume Miranda, mossèn Miranda.
1: Sí.
2: Bé, el cas és que el que jo no m'esperava és que allà descobriria una informació que m'interessa moltíssim. Sabeu que un dels temes que he estat perseguint i estudiant aquesta última temporada és la Travessa VIP.
1: Sí.
2: S'estrena d'aquí no res, 11 dies. Efectivament, el programa de 3CAT, aquesta tercera temporada, que ja no seran persones anònimes, sinó amb persones famoses que faran aquest concurs d'aventures, no? Per la muntanya, etc. Bé, sabem que d'aquest concurs en va sortir una cançó. Una cançó en la qual sembla que haurien participat bastant dels concursants, però que principalment haurien compost junts en l'estada que van passar en gravant la Travessa en Miqui Núñez i els Tiets. Puc dir que, com ja sospitàvem, aquesta cançó està ja, diguéssim, acabada, produïda. I puc afegir un altre detall, que és el que vaig esbrint ahir. Epa.
1: Però no vaig pas veure que parlessis amb molta gent.
2: Nino, quan ens ho van dir, tu estaves al meu costat.
1: Jo últimament n'hi sento poc.
2: Que jo no sé tu què
1: estàs fent. És a dir, sento però no entenc el que em diuen.
2: O no escoltes.
3: Jo penso que també estàs distret, eh?
1: Pot ser.
3: Jo crec que estàs al Bumble, eh?
2: Ah, no, saps què s'ha de fer? És que recordo que en Roger ahir tenia una gran il·lusió.
3: Ah, clar, ahir tenies una gran il·lusió.
2: Va pillar-se una nòvia.
3: Ahir vas enamorar a les 4 de la tarda.
1: Correcte, doncs devia estar distret amb això.
2: Sí, perquè vam tenir algun moment delicat d'enviar algun missatge.
1: Em va ajudar una mica.
3: I avui estàs enamorat també o il·lusionat?
1: Sí, sí, sí.
3: Per la mateixa persona?
2: Marta, la cosinada d'en Roger també és múltiple i variant, i així ha de seguir sent.
1: Jo no vull posar etiquetes, Marta, a les sensacions, ni a les persones, ni números.
3: Estic farta de vosaltres, eh?
1: Ni números.
3: Estic farta.
1: A veure, que t'he interromput. Tens la informació.
2: Ai! Ens van explicar, ens van confessar, ens van dir el títol d'aquesta cançó composada per Miqui Núñez i els Tiets, dedicada a la Travessa VIP.
3: Mai ningú havia cridat parlant dels Tiets, però bueno.
2: Ni per dir aquesta merda d'exclusiva, que és només que sé el títol. Però bé, ara mateix ho diré, no patiu. Aquesta cançó es diu ni més ni menys...
1: Aviam, el títol.
2: Que... Raquel Sans! Efectivament, el nom de la periodista és el títol mateix de la

0: cançó. Entenc que en honor en part a ella, que és una de les concursants més estimades d'aquesta travessa VIP, sabem que ella va fer un paperàs i que tothom la va acabar durant, i fins i tot entenc que és una mica una broma. No m'agraden les vostres cares de decepció, perquè a mi m'encantà que fos sobre aquells sants.
1: Em sorprèn molt, però és que no...
0: O sigui, és que fos les aventures per Mallorca.
2: Jo vull fer una pregunta que no sé si a tu et constarà la informació o no.
0: Segurament sí, i si no m'ho inventaré.
2: Raquel Sans, saps que hi ha cançons que porten per títol un concepte, una paraula, que després no s'inclou dins de les lírics de la cançó, saps?
1: Que no surt,
2: no té
1: no
2: res
1: canta.
2: A veure, això ho fa molt Manel, per exemple. Doncs, en el cas d'aquesta cançó dels Tiets i d'en Miqui Núñez, Raquel Sans apareix dins de la cançó? És una cançó que és una oda a ella? O parla d'altres coses i com que no tenien títol van dir, doncs mira, al final, com que ella potser ha tingut algun moment més complicat, li dediquem. Mira,
3: molt bona Marta. Pregunta, i a veure què t'inventes ara, tu. No això sí que no ens ho van dir, Juli.
0: Podem baixar un moment la música?
2: Ah, mira, aquí sí que estaves atent. Aquí havies deixat
0: d'enviar a mi la música. Marta, m'agrada molt aquesta pregunta.
3: La música nostra.
0: Ara ho veuràs, perquè té... No, de fet, normalment és el contrari. Em molesta que la música trobo que sempre està molt baixa, perquè segurament jo també tinc ja problemes de l'oïda. Marta.
2: Què?
0: No et sé respondre alguns detalls. El que sí que et sé dir és que estic bastant segura que sí que inclouen el món Raquel Sans. No sé si la cançó va íntegrament sobre ella o només una part, però sí que crec que parlen d'ella, i et diré per què ho crec. Perquè, i això t'ho estic dient de memòria i ara ho haurem de comprovar en directe, per això he demanat que baixin la música, en Xavier Coca, que forma part del duo dels Tiets, aquests cantants de Mataró, el Tiet Al, el meu exnòvio en una altra vida, va publicar un recull d'imatges i vídeos de La Travessa, un cop ho van gravar, una publicació feta el 18 de maig, entre les quals se'l veia ell tocant la guitarra, tocant una cançó que jo vaig interpretar, que era la cançó que segurament havien compost allà.
2: La llavor de tot plegat.
0: Jo recordo alguna cosa de l'estil et vèiem a casa quan érem petit.
2: Ho
0: estic dient de memòria.
2: Serà un homenatge,
4: molt bona. Em va dir les penes, però sóc que ets tu, sempre aquí les deies.
0: Podem, ho estic inventant, eh? Anant bé. Poder aquesta cançó ja sap.
2: Hem crescut tots amb la teva veu. Sort que ets tu, sempre aquí les deies.
4: Hem crescut tots amb la teva veu.
2: Oh, uau.
0: No recordava això.
2: Pell de gallina, de veritat.
1: Encaixa tot.
0: Tenia jo un record aquí d'algú de cap... Ell encaixa. No, encaixa que
1: encaixa
0: es digui recalçats.
1: Que preciós. Doncs encara m'agrada més.
2: Perquè
1: que
2: pensava que seria una cosa anecdòtica i que llavors, mira, li posem així com per dir alguna cosa.
1: Com per cridar l'atenció,
2: sí.
1: No? Però va
2: dedicat a ella. Més...
1: Ella
2: es trencarà. Mira que sembla de gel, la Raquel Sans, però...
0: Ella no pot ser més propera.
2: Exacte. Però és fa una feina que et pot semblar que és una persona distant.
0: Sí, perquè és molt bona professional.
2: Ara, sí. També que bé que canta, la Raquel.
0: Sí, no, és que ella ho fa tot bé. Tot? És molt ofensiu. És tremendament ofensiu.
2: Reina del pop.
0: Sí.
3: Quan surt la cançó?
0: Això sí que ja no t'ho sé dir, Roger. Jo només et sé dir que es diu Raquel Sans. Però vaja, entenc que es deu publicar quan es publiqui la travessa.
3: No sé, Marc Andreu va rient sense donar-nos
2: que... No, però no podíem dir res del que hem dit, no? Doncs diu que no.
3: Molt bé, meravellós.
2: Doncs ja està.
3: Treballa en equip. 6:45. Mira, ja que parlem d'en Miqui, ja em perdonareu un moment, però és que justament ens arriben novetats des del Marroc. On ahir explicàvem que hi teníem la comitiva encapçalada per Miqui Núñez i la Sara Roy. Hi ha molts oients que ens estan enviant un contingut que ara radiarem. Recordeu que els dos estan allà fent turisme de motor entre les dunes amb uns amics, i també hi tenim la influencer Maria Vallespí. Doncs bé, us haig de dir que l'anel de la Juli d'ahir aquí al programa ha estat escoltat.
0: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc sobre el... No, aquests dies que fa ella tocant la guitarra dient que està al Marroc.
3: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. Efectivament, la Sara va emportar-se la guitarra al Marroc. Ja sabeu que ella té una habilitat també especial per tocar damunt les dunes, perquè també ho fa a les dunes de Pals. I un cop més, l'encarregada de documentar-ho tot, gràcies a Déu, ha estat la Maria Vallespí, que ha penjat un post d'Instagram amb un vídeo que diu: un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura, i més si tenim la Sara per posar-hi la banda sonora amb aquesta cançó tan, tan bonica.
0: Que s'agraeix molt el paper de la Maria Vallespí, perquè ella s'ha currat el que és directament un videoclip.
3: Absolutament,
0: amb imatges del viatge.
2: Creieu?
0: Treballen aquí, Roger, tu i ella, i els biògrafs oficials juntament.
2: Que han sentit la crida? I que ho han fet per acontentar-vos?
0: No, crec que no arriba allà a la cobertura.
3: Ahir vaig escriure a la Sara, que no crec que tingués 5G allà al Marroc, sí, perquè estava al mig del desert, i va veure el missatge fa 21 hores, que el va veure, no va contestar, perquè altra feina tenia, a tocar la guitarra sobre la duna.
0: No, ara et respondrà, carinyo. No pateixis.
3: Que sí. Amb tots vosaltres, la Sara, des de dalt d'una duna, al mig del Marroc, cantant per Catalunya Ràdio. Ho estic bé.

0: partir d'aquí ho ajunten amb la cançó original del disc de la Sara, amb un recull d'imatges del que ha estat aquest viatge.
1: Ah. I perdona, però l'instrument, estem segurs que és,
2: no és una guitarra?
1: És un ukelele,
2: o és un guitarlele?
0: És una guitarra petita. Volíem de comptar les cordes, jo no m'hi veig.
1: Existeix, no? Crec que el concepte de guitarlele és el que toca...
0: Hòstia, doncs, Juli, deus tenir raó, perquè això té una, dues, tres, quatre cordes.
1: És un ukelele amb sis cordes.
2: Última hora informativa, sisplau.
0: Sí, tornem.
2: Bona tarda, bonics, ens diuen el 677-27-10-58. Us he de dir que la Maria Vallespí ja no està a Marroc?
0: No, ja ha tornat, no?
2: Ahir estava a Barcelona. Ho sabíem, això?
0: No, jo entenia que al final del viatge era aquest vídeo. No sé si han arribat aquesta
2: nit. Mare meva.
0: O han arribat avui.
1: Vaig a fer el que en Roger no ha fet, igual que descobrir si tocava la guitarra o l'ukelele.
0: És que segons l'Instagram, la Sara és al Marroc, encara.
2: Clar, però tu saps perfectament que una regla número 1 dels famosos és mai publicar a temps real on són.
0: Ah, no, absolutament. Però a veure, jo he entès que ja havien tornat per el que ha escrit la Maria Vallespí fent un recull d'aquest viatge.
1: Diu, un viatge increïble, es pareixia un record a l'altura i més si teníem la Sara. Gràcies per aquests dies, nois, us estimo.
0: A no ser que ella hagi tornat abans perquè ja està farta d'anar amb el 4x4 amunt i avall.
1: Sí, no acaba
0: de... Que hi ha gent que ho ha criticat una mica, que aquests cotxes amb aquestes rodes tan grosses, a part de contaminar, espatllen les dunes o el que es diu, que s'ha de vigilar molt per on passen els cotxes.
1: També és veritat que s'ha de tenir en compte que la Maria Vallespí ha explicat moltes vegades que ella publica sempre alguns dies després les coses que viu.
0: Bé, passen 4 minuts a 6:45. Avui hem de parlar d'un dels actors que ara fa 11 anys va protagonitzar una de les grans sèries de casa nostra, Merlí.
2: Merlí, sens dubte, una de les ficcions més exitoses internacionals de TV3, que es va estrenar al setembre del 2015, per tant, ara fa 11 anys, 3 temporades, un spin-off, i amb un repartiment que tots recordem, encapçalat per l'actor Francesc Orella, que feia de Merlí, que era aquest professor de filosofia, que encisava els seus alumnes de batxillerat i els feia dir els peripatètics. Mare meva, la de coses que estic recordant, entre elles, tu, Juliana, vas fitxar per en Roger Carandell per comentar Merlí, no?, o alguna cosa així.
1: Entre altres coses, jo comentava Merlí
0: per imaginar. Xipejos, no?, que en dèiem.
2: Xipejos entre els actors o entre els personatges de la ficció?
1: A veure, era una sèrie que jugava molt i això.
2: Clar,
1: era molt romàntica.
2: Constant. Entre ells, aquests peripatètics, hi teníem en Carlos Cuevas, David Solans, molts noms que en sonen, Elisabet Casanovas, Candel Anton, Adrián Grosser, Albert Baró, Julia Creus, els volia dir tots, Iñaki Mur, Laia Manzanares, Pau Poc, i també en Marcos Franz, que feia de Gerard.
3: Tu estàs enamorat de la Mònica.
4: Clar que sí.
3: Quan estàs enamorat, acceptes les diferències de l'altre. Mira, fins i tot crec que acabaràs anant als toros amb la Mònica.
4: A mi m'agrada la Mònica, és guapa i...
3: Sí, tu és més que tu. La Mònica té tempo de dona.
4: Tempo de dona?
3: Sí, ja no és una nena, que té un ritme, que té un tempo que és més propi d'una dona. Tempo de dona. Ei,
4: perdó.
3: No passa res, no.
4: Marc, el Gerard ja s'anava,
3: després de provocar-me una sobredosi d'edat del Pau.
2: Jo no sé si l'haurem de revisionar o no, Merlí.
1: No, però si ja estava envellida malament en el seu moment. Si en el seu moment ja fotíem tertúlies. Pensa que el 2015 jo tenia 16 anys, era l'auge total
2: del teu joc activista, no?
1: Del meu joc activisme i del feminisme, i ja es veia Merlí molt amb aquesta mirada de dir, mirem-nos-ho bé, això.
2: Que el conflicte fos que a una li agraden els toros i a l'altra també, bueno. Doncs en Gerard era el fill de la Gina, que interpretava la Marta Marco, que ella era una mare de l'escola molt implicada, que s'acabava embolicant amb en Merlí, o sigui que en Merlí acabava sent el padrastre d'en Gerard. Anava una mica així. Llavors, fent una mica de memòria, el que no sortia d'aquí, ja havíem parlat de l'actor que l'interpretava, d'en Marcos Franz, en altres ocasions, per exemple, quan al març de l'any passat va fer públic que havia patit una depressió que li va coincidir amb el seu moment de més popularitat i feina.
5: Quan comences a detectar que hi ha alguna cosa més?
6: Quan veig que perdo la il·lusió per el que m'agrada, que és la interpretació, la música, l'art, per lo general, i simplement vull estar estirat al llit i no fer absolutament res. A mi em va ajudar la medicació en el seu moment, perquè portava molts anys i em va ajudar a sortir una mica. Òbviament no és la solució, no és una pastilla màgica, no te soluciona tot, però sí que t'ajuda a sortir una mica, però has de treballar-ho. Crec que la popularitat o la fama va com agravar una mica més perquè em va generar més ansietat. No recordo tota aquella època. Això és un dels temes que m'agradaria parlar també perquè és curiós. No recordo part del rodatge.
2: Va ser un testimoni força impactant, sumat també al que hem anat sabent d'altra gent que ha format part de Merlí, que molts no en guarden gaire bon record.
0: Totalment.
2: Bona mica així. Llavors, en Marcos, a les seves xarxes, també va començar a relatar la seva experiència i avui, un any i mig més tard, publica un llibre titulat Cuando dejé de ser yo.
7: ¿Os acordáis de Merlí, la serie? Bueno, pues he escrito un libro de todo lo que sucedió hace 10 años, aunque no es exactamente un libro autobiográfico de los sucesos de Merlí. Es más bien la narración autobiográfica de lo que me sucedió mientras rodaba la serie. Este es el libro, Cuando dejé de ser yo, una historia de manipulación, trauma y supervivencia.
2: Perquè sumat al que en Marcos ja ens havia explicat de la seva depressió, ara ens comparteix una experiència molt dura que convivia amb tot allò, també coincidint amb el boom de Merlí, que de fet en seria un dels orígens. Una relació d'absoluta manipulació.
7: Muchos habéis visto Merlí, pero muy pocos sabéis lo que me estaba pasando mientras la grababa, porque mientras vosotros veíais a Gerard, aquí dentro estaba pasando otra historia. En 2015, justo cuando empezaron los ensayos, entró en mi vida una persona que poco a poco empezó a desmontarme la realidad. Me hizo creer que el mundo que yo conocía no era realmente como pensaba, que los artistas que admiraba, la política, la historia, la cultura, prácticamente todo escondía otra realidad, y que él era de los pocos que sabía cómo funcionaba todo de verdad. Era lo más parecido a estar metido en una secta, solo que no éramos un grupo, éramos dos personas. Yo tenía 20 años y acabé creyéndomelo.
2: No sé què us ha semblat,
0: que
2: però...
0: Que va ser absolutament manipulat, no? Explicat
2: completament,
0: per una persona, no sé
2: del seu
0: objectiu.
2: Entorn, que es va acabar fent molt propera. No ho sé. Ja només amb aquests segons de vídeo la història fa posar els pèls de punta i encara fa esgarrifar més quan explica el que li va provocar aquesta relació.
7: Sufrí episodios loquísimos de ansiedad, paranoia y terminé desarrollando depresión y despersonalización, que es básicamente sentir que estás fuera de ti mismo. Y todo eso mientras rodaba Merlí. La serie lo estaba petando, empezaba la fama, me reconocían por la calle y yo no disfruté prácticamente nada. Me estaban pasando las cosas que había querido que me pasaran toda mi vida y yo casi no estaba ahí para vivirlas. Durante años me lo callé por vergüenza, porque... Visto ahora, algunas de las cosas que llegué a creer parecían sacadas de Matrix. Y me daba vergüenza admitir que había caído en algo así. Pero la realidad es que delante no tenía un personaje de ciencia ficción. Tenía a un manipulador de primera división.
2: Després hi ha gent que li ha fet preguntes, de si en el llibre diu el nom de la persona i tot això, i ell diu que no, perquè li podria caure també una denúncia grossa per difamació, etcètera, etcètera. Però el cas és que han hagut de passar anys perquè en Marcos Franz hagi pogut posar paraules al que li passava, per entendre-ho, i han estat uns anys no gens fàcils.
7: Finalmente conseguí salir de esa relación, pero salir de ella no significó volver automáticamente a ser yo. Después vinieron años de alcohol, fármacos, afters, relaciones bastante desastrosas y recuerdos que todavía tengo borrosos. Hasta que llegó un momento en el que tuve que parar y empezar terapia. Este libro cuenta todo ese viaje, cómo me perdí y cómo, después de muchos años, empecé a volver.
2: Ese es bastante fuerte. I avui en Marcos Franz, que és en Gerard de Merlí, recordem, publica el seu primer llibre, Cuando dejé de ser yo, i de fet, en aquests precisos instants l'està presentant a la Casa del Llibre de Barcelona, que era avui, era l'acte, i caldrà llegir-lo i estar ben atents a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la setmana que ve, si ho recordo bé, serà el dimecres, en Francesc Garriga conversarà amb ell i segur que serà la mar d'interessant.
0: Doncs haurem de sentir aquesta conversa i a veure si sabem algun detall més, no?, perquè et quedes com amb...
2: Sí, és un testimoni molt impactant, vull dir que més enllà del morbo de voler saber el nom de la persona que el manipulava.
0: Com li van fer, què sentia?
2: No, i és una història molt interessant també de prevenció.
1: Absolutament,
2: per poder detectar que si passa.
0: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda, fem una pausa i de seguida, que ja els tenim aquí a l'estudi preparats, Jaume Miranda i Marc Andreu.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Música. Jaume Miranda, bona tarda.
10: Com estàu?
0: I Marc Andreu, molt bona tarda.
10: Bona tarda, pendons.
0: Mira, començarem parlant de l'actriu Macarena García, sí. Ja que aquests dies hem rebut missatges de que està per Catalunya, el 677-27-10-58. Ens deien, hola, acabo de trobar-me la Macarena García a Lirio, Barcelona-Madrid. M'he ofert ajudar-la a pujar una maleta al vagó perquè anava molt carregada i llavors m'he adonat que era ella. Guapíssima, també sense maquillar, amb aquell somriure i aquella veu que m'han donat les gràcies.
2: És que aquella veu és... T'has enamorat, oi, tu, llegint aquest missatge, ja?
0: Llegint-lo jo, ja.
10: Enveja insana de no recollir tu sa maleta, no? Una mica. Volies haver estat allà i que...
0: Home,
10: ajudar-la.
0: Estar allà i estar allà per sempre més. Em necessito.
2: Diu en Roger que sempre ha tingut por del compromís. És una cosa, cosa al·lucinant.
10: I de cop en Roger vol que el piqui a sa maleta i se l'endugui a Madrid, no?
2: Tota la vida,
0: s'han
2: de tenir molt quadrats, molt grossos.
10: Bé, vos he de dir que no és difícil trobar-se amb Macarena García dins SAVE, Madrid-Barcelona o viceversa, ja que aquests dies està rodant a Catalunya. Se tracta d'una sèrie produïda per Suma Content, que és la productora dels Javis, per A3 Media, és a dir, Antena 3 o A3 Player, això ja no ho sabem, encara que no dirigeixen els Javis, sinó que de fet la directora és na Clàudia Costafreda, que no sé si la teniu molt controlada.
2: Univers Javis.
10: Univers Javis, perquè ha dirigit episodis, no sé si sèrie completa, de Cardo, Veneno o Superstar, que és aquesta sèrie de na Tamara, no? Les protagonistes d'aquesta nova sèrie són na Macarena García i na Belén Barenys, que jo crec que tothom la coneix per ser la gran cosina de na Rigoberta Bandini i una de les grans creadores d'Autodefensa, aquesta sèrie de Filmin. Era de Filmin, no?
0: Sí, a mi em va impactar aquesta, aquesta sèrie.
10: No, sí, no.
2: Amb la Berta Prieto, no?
0: Sí, em va agradar i em va impactar. Sí, sí, em va agradar.
2: Que per cert, la Rigoberta deu estar a punt de parir, ja.
1: Deu estar a punt.
2: Li deu faltar poc.
10: Ets la nostra Rihanna, no? Sempre està embarassada, o no?
2: No és veritat. Ara ho estic... Embarassada dues vegades.
10: En el meu cervell de
2: buit. I de fet, la primera ens la vam perdre perquè, és a dir, quan la Rigoberta va aparèixer a les nostres vides com a personatge mediàtic, ja...
10: Acabava de parir, no?
2: Ja havia set mare, recentment.
1: Oh, però jo ho vaig seguir molt durant la pandèmia, eh? L'embaràs de la Rigoberta crec que va coincidir amb el confinament.
2: Pot ben ser.
1: La recordo.
2: Jo ja la vaig enganxar, diguéssim, que ja tenia el nen.
10: Bé, tornant en aquesta sèrie, el càsting el completa. Na Jedet, que també és un habitual a les sèries dels Javis, na Mònica Cruz, germaníssima d'Ana Penélope i també gran estrella d'Upadans, o en Milo Kifes, que és una de les futures estrelles de La Bola Negra i que, de fet, l'hem relacionat alguna vegada amb en Javier Calvo. El títol de la sèrie és, atenció, Crimen en España. Quina Macarena García donarà vida a una periodista dels anys 90 i des de thriller i terror psicològic, la sèrie abordarà la relació entre Espanya i la cobertura mediàtica de la violència, especialment en aquells anys 90. De fet, sé que tota aquesta setmana estan rodant en el plató Amor Platónico de Sabadell, el naming que és... Perfecte, o sóc jo? Un plató que se diu Amor Platónico?
2: És molt genial, és molt genial.
10: Bé, i doncs, aquest plató estan recreant els programes televisius de sa època on se tractava molt de sensacionalisme, crims com els d'Ana Ana Orantes o ses noies d'Alcàsser, i, de fet, per això necessiten moltíssima figuració en aquest rodatge, perquè han de fer de públic de plató de televisió. Tot i així, ja vos dic que han rodat a altres llocs de Catalunya, com a Platja d'Aro o Navàs, i seguiran voltant per Catalunya durant aquests setmanes i mesos, vaja.
0: És que ens escrivia oients, això precisament, que havien vist un rodatge a Platja d'Aro i que els havien dit això és dels Javis. Bueno, és univers Javis.
10: Els Javis, però no espereu no trobar-vos els Javis perquè estan una mica liats als Estats Units, per exemple, no?
0: De l'Òscar.
10: Sí.
0: Escolta'm, ja que parlem d'ells, no sé si hi ha alguna novetat a la seva vida més personal.
10: Sí, ja sabeu que els Javis estan a tope amb la promoció de la seva nova pel·lícula, inspirada en els últims escrits d'en Lorca, que és La Bola Negra.
11: Este país... Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
10: El film s'estrena divendres que ve, dia 25 de setembre, i promet ser una de les grans obres de la temporada. Jo m'amo de ganes de veure-la.
0: Anem junts, no? I anem junts.
2: Ja, quin dia?
0: Jo vaig proposar, no sé.
2: Tu i jo segur, Roger, si vols quedem al Cinema Sucre de Vic. La resta, si us voleu apuntar.
10: Home, jo si m'he de desplaçar al Cinema Sucre de Vic.
0: No, a mi m'agradaria anar
10: a Vic, per tornar. Barcelona és molt fàcil, després.
0: Bueno, ja ens ho intentarem muntar.
10: No li facis parlar de Renfe a Juliana Canet, per favor.
2: És que ell, Marc Andreu, va tenir un petit problema, va venir al Mercat Música Viva de Vic, a la persona
1: persona que l'havia de tornar a Barcelona el va deixar tirat, i jo quan ja estava pràcticament a Cardedeu em truca i em diu: tu, que al final sóc a Vic, no tinc manera de tornar,
0: no,
1: i llavors jo vaig haver de tirar enrere, recollir el Marc Andreu, que estava sol, pobret, com un mussol a l'estació de Vic, que se'm va partir el cor per la meitat, el vaig recollir amb sintonia trista a tope, posada al cotxe,
2: sinto
1: tot drac, sinto trista up, perquè dic: pobret meu, que senti recollit en la narrativa, que no surti. Me'l vaig pujar dins el cotxe i a dormir a la meva habitació de la Rosa Gegant i el Cap Gros.
10: Sí.
1: Dormit ben, i no?
10: Molt bé, gràcies, bé. Juliana.
1: Tot i això, tu pots anar al cinema Sucre de Vic i organitzar-te bé i trobar una manera de tornar.
10: Puc dormir a casa teva?
1: També.
10: Sí, llavors ja estic organitzada, ja poden venir al cinema Sucre. Il·lusió. Perfecte.
0: No sé per què fa tanta gràcia el cinema Sucre.
10: No, perquè el cites moltíssim, però és que
0: perquè
10: paguen.
0: Són els únics que tenim a Vic.
1: I que llueix més que el cine de Granollers, que és un batxó, saps?
0: De sucre, saps?
12: Però podem anar a Barcelona,
0: que cadascú vagi on li vagi bé, i al comentari.
10: Fem una videotrucada en el cine, no?
1: Després. Sí, sisplau. Ja farem, quedem agenda després.
2: Quedem directament a la ràdio, vale? I ja parlem al programa.
0: Jo deia, com una cosa bona fer d'equip, i veig que només porta problemes.
12: No, t'estàs posant d'acord. Ja
0: està, me la miraré sol. Està, com totes.
10: Bé, La Bola Negra, com dèiem, serà un èxit probablement a nivell estatal i també a nivell mundial, ja que els Javis ja han guanyat el premi a millor direcció en el Festival de Cannes per aquest film, i aquesta setmana hem sabut que La Bola Negra és escollida per representar Espanya a la carrera cap als Oscars.
13: Representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional, és La Bola Negra.
10: Però La Bola Negra, vos he de dir que no només mos interessa a nivell cinematogràfic, també a nivell safareig. Aquí mos enganxem més, no?, des d'aquest programa.
1: I que justament jo penso que és algo que amb ells, a nivell mediàtic, almenys ja a nivell acadèmic i de premis, no, però a nivell mediàtic els hi funcionarà molt, també.
2: Jo crec que sí. La d'entrevistes s'hauran de concedir sobre
1: una,
2: això.
1: Clar, una parella homosexual que, en fent aquesta pel·lícula, s'han divorciat després de trets, perquè a més, en aquesta pel·lícula
2: sí,
1: ho té tot.
10: De fet, vos puc ja augurar que han donat titulars suculents sobre la seva vida privada en aquesta promoció.
1: Sucoses!
10: Sí, perquè com recordareu, els Javis van anunciar la seva ruptura en novembre de l'any passat, després de 13 anys en parella, i la ruptura se va donar precisament durant el rodatge d'aquesta pel·lícula.
14: ¿Ha influido que yo tenga la crisis de los 40? Sí, yo creo que sí. Me dio un parraque, como un ataque de ansiedad. Era el cumpleaños de Javi, del año pasado.
15: De todo el Javi.
14: Justo hace un año. Y ya empecé como a plantearme, digo, tengo que hacer cosas que realmente... A lo mejor me está pidiendo el cuerpo y no estoy haciendo. Claro, yo ya no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él y yo, dónde...
15: Se había convertido en un monstruo de dos cabezas.
14: Exacto. ¿Sí? Y de repente pues empezó a poder con mi salud mental.
10: I de bé, ara els Javis han donat una entrevista escrita per The New York Times i s'han tornat a obrir en canal per parlar de com va ser el seu procés de ruptura. Segons expliquen, a mesura que avançava el rodatge, els dos varen notar que no podien exigir veritat emocional en els actors sense afrontar les seves carències com a parella.
1: Uau!
0: Són tan bons directors, ells.
10: És fort, això.
1: I són... No sé si sincericides o què, però confessant això, aquesta vulnerabilitat en públic, que és sempre el que demanem en els nostres famosos, que quan les coses van maldades també s'obrin d'aquesta manera.
2: Gairebé és violent per nosaltres,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí, tot és una mica massa.
2: No et demanàvem tant.
1: Però és que una amiga meva a mi m'expliqués aquest nivell de detall i també potser pensaria...
2: Talla't.
1: El New York Times, no sé.
10: Ja, amb un redactor que acaben de conèixer, no? Bé, de fet, aquest fet amb els actors va ser el gran detonant de que alguna cosa no funcionava entre ells i es detonant precisament de sa ruptura. De fet, Nambrosi arriba a dir coses com aquestes a l'article.
0: Per què ha dit aquest?
10: Diu així: La Bola Negra va obrir una porta que havíem d'afrontar, que ja no estàvem enamorats. És una pel·lícula sobre amor, i quan intentes posar amor real davant d'una càmera, de sobte t'adones que no en tens.
1: Uf, que dur, eh?
0: Aquest moment que te n'adones que ja no hi ha res, eh?
10: Es porta.
1: És un moment que, explicat així, sembla que senzillament un dia et llevis i estiguis esmorzant allà tallant el formatge a la torre i tinguis una clarividència,
0: una
1: i és molt més lent i vas
2: païnt
1: a poc a poc.
2: Ja ho hem dit moltes vegades. Sí.
1: Te'n vas adonant a poc a poc,
2: sí.
1: I al principi molta negació, molt dir no és veritat.
2: I molta comunicació, també.
1: Aquí
2: perquè
1: molta.
2: No estem oblidant que, a banda d'estar concedint aquesta entrevista en conjunt al The New York Times, han d'haver parlat molt,
1: sí,
2: per tenir aquest relat conjunt, i per en el seu moment també anar de la mà.
1: És que deuen fer teràpia de parella avui dia, jo imagino, o són superdotats emocionalment, però això, si no ho fas acompanyat, em sembla duríssim.
10: Bé, de fet, vos he de dir que una de les tres històries paral·leles que s'anarren en el film La Bola Negra confessen que està inspirada en la seva situació d'aquell moment. La narrativa que transcorre en 2017 a la ficció retrata un noi gay que conviu amb un altre jove a un pis i és difícil de determinar quina és la seva relació, si són companys de pis o parella. I pareix que s'estimen, però hi ha una distància molt evident entre els dos.
0: Patirem, eh?
10: I doncs ja vos dic que segons en Javier Ambrosi van escriure aquell vincle per entendre-se millor a ells com a parella. Bé, més enllà d'això, també es pensen que el deixar-ho varen dubtar si rompre vincles laborals i, per tant, que La Bola Negra fos la seva obra final, per dir-ho d'alguna forma, però vist l'èxit recaptat a Cannes en aquesta carrera dels Oscars i la bona sintonia que estan tenint durant tot aquest viatge, els Javis bàsicament han decidit que seguiran fent equip creatiu, peti qui peti, o sigui que seguirem tenint obres dels Javis, almenys en àmbit mercantil i laboral, per dir-ho d'alguna forma.
0: Un exemple de com tancar una història i tancar-la
1: sí,
0: bé.
1: Sí. No? Que també t'ha de donar una vida, no? El fet de veure que el teu... És com jo crec, si tens un fill i veus que el teu fill les coses sí, li van bé, això sempre t'unirà, saps? Estaràs el dia del casament del teu fill que el veuràs tan feliç que poder hi haurà aquell moment de connexió amb una parella on allò hi era un desert, no? Doncs aquí, si com tu t'has fet una cosa sí. conjunts i veus que va bé... Sí, no, de mala manera,
10: ha de ser gros perquè La Bola Negra, recordem que més enllà de tot aquest terrabastrall que estàvem vivint, els mitjans els relacionàvem amb no amb un, sinó amb dos actors, sí, perquè sí, també els varen vincular amb en Guitarrica de la Fuente, o sigui, és gros.
0: Marc Andreu, escolta'm, abans de marxar, què hem vist amb en Marc Giró, que la setmana passada va tornar, no?, a la tele?
16: Sí, la setmana passada va tornar amb el Caral Show, aquest format que fa, la segona temporada, que realment no li està funcionant molt bé a nivell d'audiències. Aquest últim programa va fer un 4% de share, vull dir que veurem com segueix aquest programa. I un dels convidats que tenia aquest dimarts va ser la Thaís Villas, que és graciós que estigui allà perquè és la seva cunyada. Recordem que aquesta història familiar...
2: No, recorda-la, perquè hi ha molta gent que potser ara mateix no la sap, que és genial.
16: Ja. Doncs el Marc Giró i la Thaís són família perquè la Thaís té un germà que és en Santi Villas, que és la parella d'en Marc Giró.
2: Val? Exacte, parella i soci, també són els Javis.
1: I la Thaís sí. té una parella molt famosa.
16: Que
1: també.
16: És l'Òscar Dalmau.
2: El dels Oscars.
16: Exacte.
2: Tot queda allà.
16: Tot queda allà.
2: Aquests sopars deuen ser macos, aquells sopars de Nadal. Ja fa temps que són macos, perquè fot anys que van tots junts.
0: Fa molts anys les dues parelles.
2: És lo típic que algú deixa i és un gran cataclisme.
1: Sí.
10: Fa esforç perquè deu ser difícil parlar allà, en aquella taula familiar, més que amb la Juliana.
2: No, ha de ser molt difícil.
0: Jo crec que el que parla menys és l'Òscar Dalmau, eh?
2: Jo crec que també.
0: Perquè veient fent un rànquing, perquè els altres, déu-n'hi-do.
16: Doncs la Thaís va anar a promocionar l'Intermedio, que és el programa que els precedeix, i de fet ja va sortir també una mica de les històries familiars, com per exemple el moment en què el Marc els hi pregunta en quin moment els agrada més practicar sexe.
17: ¿Tú eres más de mañana o de tarde de follar?
18: Yo soy de mediodía.
17: ¿En serio?
18: Bueno,
17: cuando se puede, ¿no?
18: Cuando se puede, yo tengo hijos pequeños, por la noche estar en casa, por la mañana no estoy yo,
17: estoy
18: en Madrid.
17: No están los niños.
18: Mediodía lo recomiendo total. Y luego te duchas
17: y
18: te vas a buscar a los niños al colegio como si no hubiese pasado
17: nada. Y bien relajada. Y padres felices que dicen esto es para...
2: Una cosa, però al migdia és quan el seu senyor està fent programa,
0: acaba
2: no?
0: Acaba la competència, acaba la una.
2: Per tant, és hora de dir, vull dir, una, dues de...
1: Sí. Que ha de marxar amb una angoixa, l'Òscar, de la ràdio,
0: de
1: amb l'agenda apretadíssima, perquè ai, no sé quina hora d'anar avui, que és nen,
0: ja,
1: i
0: que no
1: és quan el cunyat està fent el programa també a l'antena. Diu, Marc, me'n vaig pitant, que m'he de follar la teva cunyada.
16: I el Santi aquí fent també secció de Catalunya
0: migdia.
1: Mare meva!
10: Potser no és vostre primer de fons, no sé. Hi ha gent que li agraden aquestes coses.
0: No, però migdia és molt bona hora. Parlo personalment,
2: sí, sol funcionar.
10: Ah, sí?
1: Lo millor és quan ja estàs despert, m'entens? O sigui, a mi el que em costa molt és tota la franja del matí de que t'acabes de llevar i tota la franja d'abans d'anar a dormir, que encara estàs com en un moment massa xip nocturn. Sí.
16: També parlen una mica d'obsessions que té la Thaís i que això implica també tot l'arbre familiar.
17: Tu eres doña Cajitas.
18: Yo soy doña Cajitas, doña Compartimentos, doña Bolsitas, sí.
17: Porque
18: un poco cucú, ¿eh?
17: Estás un poco cucú, ¿eh?
18: Sí, no, yo ya lo reconozco.
17: Es que eso es lo que a mí no me preocupa, como amigo y cuñado tuyo que soy, no, porque tú te lo reconoces.
18: Sí.
17: Tú lo tienes todo ordenado, pero ordenado quiere decir todo ordenado. Cuenta eso, por favor.
18: Bueno, yo vivo dentro de un orden y dentro quizá de un trastorno, incluso podríamos hablar de enfermedad, pero porque yo he convivido con gente muy desordenada, como eres tú, como es tu marido, que es mi hermano.
16: Es va crear aquest moment i va explicar per què en Marc té aquesta tensió amb la Thaís.
18: Este señor de aquí
17: yo.
18: Le molesta esto.
17: Cualquier cosa.
18: Abre
17: sí.
18: un cajón, lo deja aquí y lo cierra.
17: Hasta
18: y
17: el
18: entonces, sí. igual puede poner esto, a ti te puede poner el cajón,
17: sí,
18: a ti,
17: sí,
18: a ti,
17: verdad,
18: a ti. Da igual,
17: verdad.
18: Luego abres el cajón,
17: no, si lo
18: o el
17: abres,
18: armario,
17: si lo puedes abrir,
18: y
17: porque
18: te cae
17: tanta...
18: todo encima.
17: No, y a veces no se puede abrir el cajón de las mierdas que hay, sí, sí. Este heteropatriarcado es tremendo. Entonces tú...
18: No, no, a mí me ha pasado por encima, pero con
17: ¿de qué manera,
18: El heteropatriarcado...
10: Funcionava molt bé, és que, clar, vull dir, són famílies, no tan volen, la química...
1: I són dos grandíssims professionals, molt, perquè per molt que siguis família, no poses dos cunyats i sempre flueix així.
10: I això que hi era tard a la nit, perquè dura hora i mitja aquest programa, i era l'última
19: entrevista.
10: Ja, però és veritat que la primera temporada tampoc va anar massa bé comparat amb Televisió Espanyola.
20: I ara que escoltàvem a Thais Villas, més enllà de l'intermedio, que fa 20 anys que està allà, realment no fa... massa més cosa, i no sé per què no està més explotada a nivell televisiu o radiofònic, perquè m'apareix una tia tan increïble que podria fer ben bé una secció o qualsevol altre programa, ja sigui La Revuelta.
1: No, sí, i que ja... no ha de ser fàcil tampoc, ja sé que això només ho diem de les mares, i jo aquí faig la primera crítica, però que conciliar exacte. Amb haver d'anar a Madrid constantment, després ser
19: fer
1: mare,
19: aquí.
1: Complir tot
19: sí,
1: això,
19: sí, sí, sí.
1: Uf, se'n parla molt fàcil. Poc.
20: Sí, només per l'intermedio, perquè ella vol que sigui així, jo estic encantada con l'aigua, també te diré. Però m'agradaria veure-la més.
19: Demà Figueres, eh? Demà serem a Figueres, al Teatre Figueres...
10: el Jardí.
19: Ah, Figueres,
10: el Jardí.
19: No, que ja no queden entrades, pràcticament.
1: Canvia molt el nom del cinema Sucre, però el Teatre al Jardí és una cosa
19: és
1: increïble.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més notícies. Donald Trump endureix les sancions contra Rússia amb una nova llei que permet castigar els principals compradors del petroli i el gas russos. La norma autoritza la imposició d'aranzels de fins al 100% a països com la Xina i l'Índia, dos dels principals clients energètics de Moscou. Almenys 2 morts i 7 ferits, 3 d'ells greus, en un atac rus contra un bloc d'apartaments a la ciutat de Sumy, al nord d'Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha condemnat el que ha qualificat d'atac inhumà. Els equips de rescat continuen treballant entre la runa i no es descarta que hi hagi més víctimes. Jonathan Andic Puill, del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per un altre pacient. La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica Esther Jiménez Salinas impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
3: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7% de les reserves, un nivell 3 punts superiors al de fa just un any i per sobre de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho atribueix a les altes temperatures.
4: Que l'evaporació doncs, ha sigut més alta que altres anys i això doncs, bueno, doncs, des d'aquest punt de vista doncs, hi ha hagut més baixada de recurs i la demanda doncs, bueno, més o menys alineada. Per tant, aquests una mica més del que seria habitual, però és el que hi ha després d'una campanya d'estiu.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador de més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. La setena jornada donarà pas a una aturada dels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A segona divisió, també dissabte a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. I a la Lliga F, el Barça golejat 0-6 a l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona-Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

boníssima, boníssima entrada la que hem tingut en aquesta matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio amb l'amplificador i la Lia Cali obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Júlia, que s'ampleja la Santa Espina, segur que l'has reconeguda, i que viatja fins als espais més recòndits de la seva memòria, tant personal com emocional. Vaja, Lia Cali, obertura de l'amplificador. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana, evidentment, no podia passar d'una altra manera. Anem full focus amb el mercat de música viva de Vic. Full Vic, amb tot d'artistes i de grups que passaran aquest cap de setmana per la capital d'Osona. És el tret de sortida del curs musical a Catalunya i, evidentment, ens hi hem d'aturar nosaltres, que aquí som 100% escena musical catalana. Ho farem en trams de tres, així jo enllaço tres cançons, no m'enrotllo gaire, no et foto la xapa i tu el que sents, bàsicament, és a gent que canta molt bé i a cançons boníssimes. D'entrada, amb dues tasses de Lia Cali, que en volem una altra, d'en Peralbo i el Comboi, i, atenció, ara s'hi posen Remei de Cala Fresca, presentant nou material a Vic.

L'amplificador a Catalunya Ràdio, matinada del cap de setmana. Sí, això ja ho saps. Ideal per cantar. Vigila amb el veïnat, d'acord? Jo sé que t'estic posant autèntics tamarros i que tu t'hi has de sumar, però vaja, és que és la cosa de posar el focus en el mercat de música viva de Vic, que t'acabes aturant en gent com la publicitat, al·lèrgiques al pol·len i Soc un bohemio, el projecte musical de l'Artur Vinyes, que també presenta nou fato, nova mandanga, noves cançons a Vic aquest cap de setmana.

Ja en portem unes quantes de cançons de Vic. Ara potser que alentim el ritme i et vull presentar a la Maig, per si encara no la coneixes. Ella va començar a treure el caparró a les xarxes com a Flor de Maig, un personatge doncs, que interactuava amb una comunitat que anava creixent a cada bugada, però la Maig tenia com una pulsió artística, musical, interna molt clara. Volia fer cançons, ja fa temps que s'hi va posar i les ha anat llançant com a píndoles. L'últim mes de Maig, LOL, no podia ser d'una altra manera, va debutar amb el seu primer disc i tenim unes quantes notes de veu seves, d'acord, que val la pena de paladejar mentre anem sentint les seves cançons. La Maig, protagonista, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.

Hola, què tal? Soc la Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc una artista del Poble Nou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop rock, tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres, potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou.

ja n'hi ha prou. Té influències molt rockeres, ja que me mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte

les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any i això us animo a escoltar-lo.

0: tingut prou.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
0: Crec que sento

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar 3 estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Més noms que treuen per aquí el caparró. Doncs Mateu Segarra, el músic preferit dels teus músics preferits, perquè aquest jove barceloní, quan puja a l'escenari, ho fa amb gent tan totxa com la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques al Polen, també en Gabri Bosch i en Pau Esteve, de la Ludwig Band, l'acompanyen. Llavors, qui és aquest paio que s'envolta de músics de tanta talla? En volem saber més. Per això avui el posem a l'aparador, també, de l'amplificador, aquí, a Catalunya Ràdio.

Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Fetes les presentacions amb la màgia, amb en Mateu Segarra. Espero que ja els tinguis situats en el teu radar musical. Tornem a Vic, tornem a la capital d'Osona, tornem al mercat, que és protagonista durant tot aquest cap de setmana. Hi ha un concert pel diumenge a l'Horitzó que no et pots perdre de cap manera. Mira, et dono pistes, et dono, com t'ho diria, informació perquè vegis que realment l'has d'abraçar, aquest concert. És a la plaça Major de Vic, on fan el mercat, on connecten les càmeres del temps de TV3, d'acord? Imperdible. I és gratuït, i a dalt de l'escenari hi ha tota una bèstia, hi ha un astre intercomarcal. Sisplau, endavant, que entri per la porta gran de l'amplificador, Quimi Portet.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, és així, amb Rodolí inclòs. Fem una cosa, jo me'n vaig, però en Quimi es queda. Amb ell marxem, un petó, una abraçada fortíssima, i ens retrobem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Full música, full escena catalana.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 19 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong i Olga Ruiz, amb totes les novetats del cas Endic, que avui també avança la Maica Navarro a La Vanguardia. Important sentir-la avui a la Maica Navarro, amb un cas que sembla que no s'acaba mai i que cada dia ens continua sorprenent. I avui al Suplement també tindrem temps per xerrar de Gènesi. És la gran estrena de TV3 d'aquesta tardor, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al Suplement ajuntarem l'Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Fernández, el Miquel Fernández. Ferran Adrià i Miquel Fernández, dos Ferrans Adrià a la vegada. Ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura, el Miquel Fernández. En aquest cas, aquí un avançament del que vindrà avui aquest matí de Suplement.
2: El tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No? En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció, i això l'ha fet increïble.
3: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
1: T'ha passat sempre a dos quarts d'onze a Ferran Adrià i Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi?
2: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
1: Tu què li vas respondre?
4: Ni la mía tampoco.
2: No, ja va dir, clar,
1: Ferran Adrià i Miquel Fernández plegats avui al Suplement. A les 11 estrenarem tertúlia de corresponsals. La pilotarà, com sempre, l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumarem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I avui també música.
5: Es faran experiments amb dinamita.
1: Així sona el més nou de l'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara nou disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunta impertinent, la pregunteta impertinent de si es tornaran a juntar o no amb Manel. A més, també el Joan Callarissa amb l'estrena de Shakira a Madrid i el Pep Noguer avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta com a conseqüència d'un infart. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
6: Molt bon dia, Roger. I avui ens llevem amb novetats de Donald Trump, que ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per ampliar la presència militar dels Estats Units en aquest territori. Segons ha assegurat el president nord-americà, el pacte dona a Washington control permanent sobre la seguretat de Groenlàndia i garanteix plena llibertat per sobrevolar-ne el territori. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump també ha remarcat que es tracta d'un acord sense data de caducitat i que impedirà que cap adversari dels Estats Units pugui establir bases militars a Groenlàndia o fer, diu, inversions sensibles sense l'autorització de la Casa Blanca, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Per la seva banda, Dinamarca tindrà garantida la seva sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica tindran el dret a l'autodeterminació si ho desitgen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha assegurat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. El president de Groenlàndia també ha celebrat l'acord perquè assegura que enforteix la seguretat de l'illa. Està previst que el document s'assigni en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, que es farà la setmana que ve a Nova York. I Donald Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president nord-americà amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. Trump, que ha anunciat la mesura en un missatge també a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que protegeix la llibertat d'expressió.
7: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
8: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
6: A casa nostra, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereix s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. Un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
6: Entitats com el Col·lectiu d'Advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana o Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més coses. Ja s'han acabat, ja s'han traslladat, volem dir, al nou campament habilitat al Port de Ceuta, els 1.700 migrants amb alguns moments d'atenció per por de quedar-se sense plaça. De fet, les instal·lacions no són suficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges. El ministre Ángel Víctor Torres assegura que s'han complert els objectius, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté que la gestió del govern espanyol és incapaç de restablir la normalitat a la ciutat autònoma.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
11: Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobrepasados porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
6: I a Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Des de Girona ens informa Maria Rovira.
12: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
13: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
12: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
6: I avui comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya i ho fa amb Sílvia Pérez Cruz. Sí. El concert amb les entrades exaurides té un títol ben suggeridor, Repetir, repetir, repetir. S'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. És una trobada amb el passat des de la sensibilitat del present. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar Vestida de nit i també el quintet substitut. El text de presentació del concert, l'artista de Palafrugell explica amb les seves paraules la proposta. Diu, retrobar-me amb el mateix repertori i els mateixos companys fa més evidents els meus canvis, les meves Sílvies, reneixer i reneixer. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del TNC avui a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 6. I en esports, l'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Avui a les 9, Sevilla-Barça. Joan Garcia és baixa per unes molèsties al genoll. Durant tot el dia més es farà l'assemblea de socis compromissaris. Serà a partir de 9:45 del matí i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la convocatòria de la selecció espanyola. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedro, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també avui a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. Porto torna a una llista de convocats 10 mesos després. A la Lliga F, encara en futbol, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Avui a les 12, Badalona Women Real Societat, i a les 4, Espanyol Madrid CFF. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Avui es jugaran les semifinals Penya Baskonia i Barça València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Avui, a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllan, cultura d'arrel.
14: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició del MANS, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Un MANS on posarem el focus en tres grans festes que ja entren en els seus dies forts. Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona i la Misericòrdia a Reus. Parlarem de foc, de seguicis, de dansa, de música i de patrimoni viu. També mirarem una mica més enllà, a més aquest cap de setmana, i activitats que no són estrictament de festa major. I tindrem temps per acostar-nos a la nova temporada del Soc i Seré, que torna a 3CAT amb noves proves i una nova mirada sobre la cultura popular d'aquest país, també entre les seves proves. Als Països Catalans anirem fins a l'Alguer amb la trobada gegantera i la festa de Sant Miquel, i fins a la Catalunya del Nord perquè la Bresola celebra 50 anys, també amb música i amb un nou treball discogràfic que es presentarà divendres que ve a Girona. Tot això, molta música d'arrel també en aquest MANS, amb Rosa Silluer al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució. Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el MANS, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rutllà.
0: I les primeres notes ens venen molt de gust. Coloma Bertran i Carles Velda en aquesta cançó de Bresol per anar als contes des dels Nocturns i Diamants de la violinista de Tona.
2: Per la finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes és Coloma Bertran, amb la col·laboració de Carles Velda, un diamant d'aquest Nocturns i Diamants.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Entrem en temari.

0: Santa Tecla entra aquest dissabte en un dels caps de setmana més intensos de la festa i ho fa amb dos aniversaris molt presents, els 600 anys documentats del Foc Festiu a Tarragona i els 40 anys del Vall d'en Serrallonga. Avui al migdia el Vall de Diables, us explicàvem la setmana passada, recupera una part de la seva història amb una sortida extraordinària dedicada a la Societat Cultural Artesana, l'entitat que va gestionar el Vall entre l'any 1876 i 1886. La recreació vol acostar-se a aquelles sortides del segle XIX on hi participarà la banda Unió Musical de Tarragona. Joan Gasol és el president del Vall de Diables.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Llucifer i de Valesa. Cada diable portava el seu civader i s'encenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals, l'acompanyament musical era una banda de música.

0: Però un dels protagonistes d'aquest dissabte serà sobretot el Vall de Serrallonga de Tarragona, que celebra 40 anys. Ha volgut aprofitar l'aniversari per assumir l'organització de la 42a Mostra Folklore Viu, aquesta vegada amb la figura de Joana de Serrallonga com a fil conductor i amb una mirada explícitament femenina i feminista sobre la cultura popular. La cercavila començarà a les 8 del vespre a la Rambla Nova i acabarà a la plaça de les Cols, on a les 9 hi haurà el lluïment dels grups participants. La presidenta del Vall d'en Serrallonga és la Marina Molina.
1: El fil conductor de la Mostra Folklore d'enguany és la figura de la Joana de Serrallonga, que bueno, és la dona del capità de la tropa, i bueno, com a bona dona, doncs és la que

0: totes les entitats convidades sí que són només dones.
1: El 40 aniversari d'en Serrallonga, en aquest cas d'aquest ball, s'està aprofitant també per revisar el mateix patrimoni del ball. A començaments de setembre van estrenar vestuari nou per als bandolers i bandoleres fet a partir de la recerca històrica i també han renovat trabucs i pistoles. I encara hi haurà una altra recuperació especial durant aquests dies. Els parlaments enguany han volgut tornar els textos dels primers anys del ball recuperat.
0: I enguany està molt bé perquè normalment tenim com una mena de dinàmica que és a parlaments en grup i tal, però enguany, com que fem 40 anys, hem volgut recuperar els parlaments de fa 40 anys. És a dir, són els parlaments que van sortir entre la Santa Tecla del 86 i Santa Tecla del 87. Són els parlaments històrics, parlen de segrestos, de morts, d'atracaments, però no hi ha ni actualitat, ni humor, ni res. Hem volgut recuperar els antics.
1: El Ball d'en Serrallonga tornarà a sortir dimarts dia 22 amb tot el seguici popular i representarà aquests parlaments extraordinaris en diversos punts. El programa oficial identifica els recuperats com els darrers anys 1987 i 1988. I el dia 23 encara el podrem veure a la tanda de lluïment, a la professó i a les 10 de la nit en els darrers parlaments del 40è aniversari. I abans d'arribar-hi, demà diumenge, en aquestes festes de Santa Tecla, una altra de les grans cites. A un quart d'una del migdia, el primer diumenge de Castells amb els Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona, la Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca. Al vespre arribarà el Correfoc Petit i a 2:15 de la nit el Retaule de Santa Tecla, que enguany commemora el seu 35è aniversari. A partir de dilluns, ja sí, Tarragona entrarà en els dies centrals amb pregó i arrencada de gegants el dia 21, entrada de músics i cercavila de seguici el 22, la Gran Diada de Santa Tecla el 23, en seguici Castells Professor i entrada del Braç de Santa Tecla. El dia 24, la Mercè amb pilars caminats i el Correfoc final. De Tarragona anem a Barcelona perquè dimecres que ve arrenca la Mercè, la festa major de la ciutat que enguany s'allargarà del 23 al 27 de setembre. La cultura popular hi tornarà a tenir un pes central des del seguici inaugural i el toc d'inici fins a les jornades castelleres, la cavalcada, els gegants, les sardanes o el gran correfoc del dissabte dia 26. Enguany a més, Xangai, ciutat convidada de la Mercè, portarà també fins a Barcelona una mostra de la seva cultura tradicional. Per saber què hem de mirar especialment en aquesta Mercè 2026 i quines novetats hi trobarem dins la cultura popular, Joan Camps, tècnic de cultura popular de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICU.
2: I avui dissabte, per exemple, aquí al Palau de la Virreina, a les 6 de la tarda hi ha una història de titelles que expliquen també el seguici de cultura popular. I a les 7 de la tarda també aquí al Palau de la Virreina, el Pompili Massa presenta un llibre de danses sagrades. Vull dir que la Mercè continua perquè la setmana passada vam inaugurar les exposicions, està oberta l'exposició de bestiari, l'exposició del seguici aquí al Palau de la Virreina i l'exposició de gegants tant a la pati de l'Ajuntament com a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Vull dir que la Mercè està bullint, està bullint. El toc d'inici, aquí el nom, no vull dir, inicia la Mercè, surten totes les bèsties i totes les figures més representatives de la ciutat. I aquest any la novetat dintre del toc d'inici és que, com la ciutat convidada de Xangai, s'ha convidat a un grup que es diu Rolling Lantern Show, que fan una dansa que simulen una mica els pescadors recreant-se unes boles de bambú que simulen les xarxes per pescar els peixos. I això tindrà un moment bastant important dintre del toc d'inici. Aquesta seria la gran novetat d'aquest proper dimecres 23 amb el toc d'inici a plaça Sant Jaume. El drac xinès està exposat dintre del que és l'exposició de dracs i bèsties al Born i és una figura creada aquí a Barcelona de la comunitat xinesa. També hem creat un espectacle híbrid amb el lleó xinès i el lleó de Barcelona i fan una dansa conjunta al qual la solemnitat del lleó de Barcelona juga amb la picaresca per dir-ho manera o la llovesca del lleó xinès, no? I evidentment hem portat grups de dansa i de grups de música de la ciutat de Xangai. També hi ha un dels dies de l'espectacle pirotècnic del concurs de pirotècnia internacional, una de les ciutats convidades, bueno, Xangai, serà una de les pirotècnies que dispararan a la plaça del Portell. divendres 25 farem tota una actuació dintre de plaça Sant Jaume, des de les 9 de la nit fins gairebé fins les 12, en el qual els esbarts barcelonins tindran un espai dintre de plaça Sant Jaume amb tota la platea i amb tots els esbarts participants. També enguany

0: celebrant una mica l'any Gaudí, també hem fet un projecte amb l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel Catalana, l'Esbor, la companyia L'Esbor, que és una companyia de dansa d'arrel, que ha convidat els esbarts barcelonins, a unes parelles dels esbarts barcelonins, fent un espectacle de nova creació que només tindrà lloc el dia 24 al Paraguai, amb dos passes, però es podrà veure música creada expressament per celebrar l'any Gaudí, i l'Esbor coreografiant el seu propi grup i compartint aquestes danses amb els esbarts barcelonins. Serà un espectacle, penso jo, que serà molt, molt, molt xulo. A Montcurs de Sardanes, que es fa el diumenge a l'Avinguda de la Catedral, que comença a les 11 en punt, quan acaba de tocar el rellotge les campanades de les 11, és un dels actes més antics que es manté dintre de la Mercè. Tot el tema de les corals, el món coral, la Federació Catalana d'Entitats Corals i els cors de claver, en dies diferents també fan els seus espectacles, les diades castelleres, amb la diada de la Mercè el dia 24, totes les colles barcelonines, i la diada històrica, que enguany Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls, amb els anfitrions de Barcelona, faran una diada que penso que serà bastant, bastant històrica.
1: Mans, som l'arrel.
2: A Reus del Baix Camp, les festes de la Mare de la Misericòrdia entren també aquest cap de setmana en un dels trams més intensos abans dels dies centrals de la setmana que ve. Avui dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal hi haurà la Diada Castellera de la Misericòrdia amb els moixinganguers d'Igualada, els castellers de Lleida i els xiquets de Reus. A 2:15 de la nit arribarà la Reus Correfoc amb colles convidades i tots els principals elements del foc de la ciutat. Però demà diumenge hi haurà dos aniversaris que posaran el focus especialment en la cultura popular. El primer és el 60è aplec del Baix Camp, organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus, convertit després de 6 dècades en alguna cosa més que una gran ballada de sardanes. En Josep Colomés és de la Rosa de Reus.
3: Mira, dintre de les festes de Misericòrdia de Reus, prou importants i prou grans i amb entitat pròpia, l'aplec probablement és l'acte més vell de tota la festa en si. Ho procurem sempre fer el diumenge abans del Dia de la Misericòrdia. Es va iniciar l'aplec fa 60 anys, com diem, amb un motiu de sardanistes, però ha passat més, ha traspassat el pla en sardana per ser una activitat cultural i entregada dintre de la societat de Reus.
2: La plaça del Santuari en serà l'escenari de 10 del matí a 8 del vespre. Hi haurà sardanes durant tot el dia amb les tres cobles, la Joaníbola de Sabadell, la Reus Jove i la Contemporània. A migdia, a més, els alumnes de les escoles de la ciutat ballaran una de les sardanes i l'aplec incorporarà altres activitats i entitats de cultura popular.
3: Sempre normalment són dos cobles les que actuen, en aquest any a motiu del 60è aniversari i farem tres cobles.
2: I encara hi haurà un convidat especial reusenc, el gegant Carrasclet, que serà present a l'aplec. El programa hi afegeix també el Correllengua, un espai de lectura, activitats paral·leles i un concurs de colles improvisades a la tarda. Però demà, com dèiem, un segon aniversari, els 35 anys de l'Esbart de Santa Llúcia. La celebració començarà a les 9 del matí a la plaça del Baluart i inclourà també un vermut festiu i un assaig obert de bastons i dansa perquè qui vulgui s'hi pugui afegir. Àngels Papaseit és la presidenta de l'Esbart.
4: Realment el que farem serà aquest vermut que està anunciant, no?, que es farà allà a la plaça del Baluart per celebrar aquests 35 anys. O sigui, bueno, serà una miqueta de festa i també, com si diguéssim, un assaig obert tant de bastons com de dansa, per qui vulgui participar i enganxar-s'hi. O sigui, a veure, és això el que pensem fer, doncs, aquest dia, no? Realment, fer una miqueta de festa.
2: L'Esbart Santa Llúcia tindrà, a més, una presència destacada durant els dies centrals de la Misericòrdia. El dia 23, dimecres, el Ball de Bastonets formarà part del Seguici Petit i el 24, amb el Seguici Festiu Adult, els grups sortiran pels carrers i places del centre amb la fórmula molt més lliure.
4: El dia 23 es fa la Festa Major Petita, que surten, com si diguéssim, els dansaires petits. Llavors, el 24, surten, com si diguéssim, els grans, i van allò, tots els grups festius hi surten, no? I doncs se va no seguint una cercavila, ni seguint el protocol, ni res de res, sinó que cadascú va anar ballant allà al Liceu de Reus.
2: El dia 25 arribarà el gran dia de la Mare de la Misericòrdia, a les 11 del matí. El seguici festiu baixarà des de la plaça de la Pastoreta fins al santuari, amb el ball de bastons de l'Esbart de Santa Llucia entre els molts elements principals. L'arribada tots faran les seves ballades de lluïment davant del santuari.
4: El dia 25 se fa la baixada a Misericòrdia i també, doncs, bueno, tota la festa que hi ha a Misericòrdia, tota la baixada, doncs, diguéssim, del seguici festiu, que es fa allí baix al santuari de Misericòrdia.
2: A la tarda continuaran les ballades de gegants, nanos, danses i bestiari, i hi haurà també castells amb els xiquets de Reus i ball solemne de l'Àliga a l'interior del santuari. A 7:45 del vespre, a la tradicional baixada del Vall de Diables, seguida de la carretillada, l'encesa de la façana del santuari de la Misericòrdia de Reus i la vostra piro musical que tancarà aquesta celebració de la Mare de Déu de la Misericòrdia a la capital del Baix Camp.
1: Cada dissabte a primera hora, el país sona a Mans.

0: Aquesta era Sincerament Eduard, d'Enric Ortí amb la Joveníola de Sabadell, una de les cobles que trobareu demà a l'Aplec del Baix Camp a Reus, amb la Reus Jove i la Contemporània. I més enllà de la Mercè, Santa Tecla i la Misericòrdia, aquest cap de setmana el calendari festiu continua carregat arreu del país. Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, Festa Major de Sant Mateu fins dilluns. A Collbató també, Baix Llobregat, encara en el segon i últim cap de setmana de Festa Major, amb una aposta important per la cultura d'arrel. Una desena de colles convidades compartiran festa amb la colla gegantera de Collbató i els Diables Salnitrats. Cap a la Garrotxa, dues festes més, Sant Esteve d'en Bas, quatre dies de gegants i gralles, penjada del burro savi, vermut cantat, sardanes i sopar popular, i Castell Fugit de la Roca, demà diumenge cercavila amb els gegants, els ministrers del Miracle i sardanes amb el principal de Porqueres. Cap al Baix Empordà, Sant Sadurní de l'Heura. Aquest cap de setmana estan de Festa Major. A la tarda, avui mateix, cercavila popular i demà, després d'ofici, vermut i sardanes amb la Bisbal Jove. Al Vallès Occidental, Vall d'Oreix, tanca 5 dies de Festa Major. Enguany el fil especial és el centenari de la Colònia Montserrat i el programa combina gegants, castells, entitats, havaneres i activitats de cultura popular. Al Vallès Oriental comença la Festa Major de Sant Miquel de Vallromanes. A Barcelona, Poble Nou, en aquest cas últim cap de setmana, esperant la Mercè, a més, que viurà aquest barri amb el batec del Taulat, els capgrossos, el Lleó de Gràcia, l'Esbar Sant Martí o els Cercolets de Sitges, entre moltes de les entitats que es podran veure a Poble Nou. A Cervera la Segarra encara no és Festa Major i arriba divendres que ve, però estan en marxa ja amb la 50a edició de l'Issagoja, la setmana de cultura prèvia que enguany ha estat dedicada i vinculada al mil·lenari de Cervera. Un cap de setmana, per tant, per triar i remenar.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rotllant.

0: Barcelona, la cultura popular entra també aquests dies amb actes commemoratius de l'any Gaudí, de la Sagrada Família. Avui a les 6 de la tarda, davant de la façana del Naixement, hi haurà una cerimonial obertura amb l'Àliga de Barcelona, amb els gegants, l'Esbart Gaudí, els castellers de la Sagrada Família, bestiari i diables. És el primer d'un petit cicle que continuarà dissabte que ve, el dia 26, amb Copla i Sardanes, i el dia 3 d'octubre amb una gran jornada de falcons, esbars, gegants, trabucaires i correfoc. A Gironella, al Berguedà, està en marxa la 17a edició del Berguedà Folk. 3 dies de ball, música tradicional, tallers i activitats per totes les edats. Avui mateix hi haurà tallers durant tota la jornada dissabte a les 6 de la tarda, ball amb la Copla Berga Jove, una sonoritat que el festival recupera després d'haver tingut molt de pes en les primeres edicions. Ferran Vilà és de la comissió organitzadora d'aquest Berguedà Folk.
1: Els primers anys del festival sempre hi havia un moment per la Copla. Hi havia una part de la programació destinada a la Copla. La vam perdre durant uns anys, en l'any central del festival, i ara ja fa uns anys que l'hem recuperat, perquè creiem que el so de Copla era un so molt específic, no?, molt català, i que valia la pena, no?, recuperar-lo i ensenyar-lo a la gent que ve de fora i tot.
0: A la nit, a més ball folk amb 21 botons o aixopluc, i demà encara a Gironella, danses catalanes, glosa, acordió diatònic, el poni pissador, Jaume Barri, tota una sèrie de concerts que tancaran aquest Berguedà Folk a l'edició del 2026. I aquests dies, a Vic, a Osona, hi ha la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Hi han participat grups com l'Arenà o Pep Jimeno, a més del Remei de Calafresca, en Marc Pujol, entre molts dels concerts. Destacarem una de les cites d'avui dissabte a última hora de la nit, que és Bayuca, que porta la tradició gallega al terreny de l'electrònica i la música de ball a la plaça del Mercat de Vic. Un mercat que continuarà encara demà diumenge amb grups com en Bauca.
2: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim ara i us parlem d'aquesta casa, aquest cas de Televisió de Catalunya.
3: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
4: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
5: Hem fet proves de què?
4: De geografia.
0: Dimecres, dia 23, torna a la plataforma 3CAT i a la televisió Soc i Seré, el concurs que busca la persona que més coneix el país. Segona temporada amb 100 nous aspirants, noves proves, més exigència i un premi que pot arribar als 50.000 euros.
3: Torna Soc i Seré.

0: enguany, al costat d'Àngel Llàcer, hi trobarem Diana Roig com a copresentadora.
1: El concurs és una excusa, però que ens està explicant un munt de cosa de cultura del nostre país, no? I aprens moltes coses. Connectes molt amb tots els concursants i les concursants i tot el que els hi passa. I jo no sé, que jo no hi era l'any passat. Ser-hi allà i viure-ho i veure com es viu cada prova, l'emoció, és a dir, jo crec que ha sigut molt, molt espaterrat. Molt, molt no ha canviat. És a dir, sé que hi ha algunes coses que sí, que jo crec que la gent que va veure la temporada passada, bueno, fins i tot es poden repetir alguna prova, però també n'hi ha moltes de noves. I clar, això és una de les coses que a mi també m'agrada molt d'aquest programa, és que la gent al final pot jugar des de casa. Algunes seran similars, altres molt diferents, hi ha sorpreses noves, convidats nous... La veritat és que he descobert moltíssimes coses. Sí, jo em pensava que coneixia el meu país, que coneixia Catalunya, i ostres, he de reconèixer que hi havia moltes proves que he pensat, sort que jo no estic concursant, perquè... Però sí, he après moltíssimes coses que no sabia, moltes curiositats, i també m'ha agradat molt veure que també hi ha moltes Catalunyes diferents, no? Que al final el programa no t'està dient Catalunya és així, no? Sinó que et pregunta una mica què és Catalunya per tu, què és per cada concursant, i a partir d'aquí veus que van apareixent moltes Catalunyes diferents, moltes maneres, no?, de diferents de viure la cultura catalana, i m'ha agradat molt veure en cada persona, que a més aquest any, bueno, hi ha gent molt diversa de tot arreu del país, de nord a sud, d'est a oest, i veure, doncs, maneres diferents de com viure.

0: més joves, és a dir, de 18, 19, gent molt jove i gent més gran. La persona més gran, ara no recordo si tenia 70 i pico. També ha sigut molt bonic veure les sinergies que es creaven entre gent molt més jove, gent més gran, com s'ajudaven, com de cop una persona destacava més en una prova, una altra en una altra, no? Perquè al final dius, bueno, saber-ne de Catalunya, no, o sigui, no només cal saber-ne de Catalunya per guanyar el programa, sinó que, clar, com ja et comentava, no? De cop hi ha proves més físiques, proves més de lògica, proves més de música. Bueno, s'ha de ser una personalitat molt completa, no? per poder fer un bon paper a totes les proves. Va, jo us podré dir que hi ha alguna cosa així que potser apareixen algun gegant. I també que hi ha una prova que a mi m'agrada molt, que és una cosa molt física, més tipus com una gincama, que es veus allà, que, bueno, corrent, agafant-se entre uns i altres per arribar a la meta tots junts. Vull dir que hi havia una prova així bastant èpica a nivell físic, que m'agrada molt aquesta.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
2: Obrir mirada arreu dels Països Catalans, anem a l'Alguer.

0: A la població catalana de Sardenya hi arriben les festes de Sant Miquel, patró de la ciutat, i tornen a posar aquest setembre un accent molt especial als vincles amb la cultura popular catalana. El programa s'estén fins al dia 29 de setembre i s'han fet castells, Can Coral, diverses activitats vinculades a la llengua i la tradició, i culminarà amb actes religiosos i la processó de Sant Miquel pels carrers del centre històric de l'Alguer. Avui dissabte arriba una de les cites més destacades, la primera trobada de gegants de l'Alguer, organitzada des de la ciutat i per la ciutat. A 4:45 hi haurà la plantada al port, a les 6 cercavila pels carrers històrics, i a partir de les 7 lluïments i ball final a la plaça de Solís. Hi participaran colles de Tàrrega, Capellades i Vilassar de Dalt, entre d'altres participants, en aquest cas procedents del Principat. I el que hi ha darrere és un projecte molt més ampli, tornar a familiaritzar els algueresos amb unes figures festives que històricament havien estat pròpies de la ciutat. Ho explica Mauro Mules, de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer.
1: L'Alguer no només ha tingut gegants, però ha tingut altres figures, com els cavalers cotoners, teníem una colla de diables, teníem altres figures, l'àliga, com en Catalunya, totes figures que estan documentades a l'arxiu de l'Alguer, que però ben perdut, perquè ja s'és perdut, parlem del 1600, i ara estem fent tot un treball per tornar a acostumar els algueresos a aquestes figures que teníem, que havíem perdut i que no tenim més.

0: aquesta documentació històrica és la que serveix per anar posant una mica més de cultura popular i anar una mica més enllà en tota la tasca que estan duent a terme. No es tracta només de convidar figures del Principat, sinó també de reconstruir bestiari propi a l'Alguer. Ja hi ha els cavallets cotoners, un grup de tamborins, i els objectius immediats que hi ha ara mateix, un d'ells és recuperar l'àliga algaresa.
1: Per exemple, com a plataforma per a llengua estem fent un treball, i crec que de conduir també la Fundació Alguero, de reconstrucció d'aquestes figures. Hem començat amb una petita companyia de tamburs, els tamborins, com diem a l'Alguer, i tenim els cavallets cotoners que ja són presents en ciutats de fa un 20 anys de la piccola companyia, i estem, tenim un objectiu que és aquell de tornar a fer així l'àliga a l'Alguer, de reconstruir l'àliga a l'Alguer, i segurament tindrem menester de col·laboració també a Catalunya. Tenim de convulgir segurament un constructor d'aquestes figures, de manera que també nosaltres aquests podem tindre l'ambició de recuperar aquesta figura fonamental de la nostra, de les nostres festes.
0: Una recuperació que, segons Mauro Mules, podria començar a materialitzar-se ben aviat, ja s'hi està treballant, i la voluntat és que les noves figures puguin arribar entre aquest any i el que ve. Tot plegat forma part d'una estratègia més àmplia de reconnexió de la cultura festiva catalana. La setmana passada, per exemple, els Mataseros de l'Alguer, l'única colla castellera activa a Itàlia, van celebrar el tercer aniversari al costat dels Manyacs de Parets. Moles destaca que el projecte casteller té, a més, una dimensió lingüística especialment important entre els joves.
1: Amb la colla castellera de l'Alguer, que són els Mataseros, que és la... que és una colla que porta 3 anys i que està creixent sempre més, i que està fent un treball extraordinari per la recuperació també de la llengua en un lloc on la llengua pateix. Segurament entre les joves generacions, la colla castellera és un grup fet de joves que empren tots normalment el català, estan també rescobrint el goig de parlar aquesta, la nostra llengua.
0: Les festes de Sant Miquel de l'Alguer continuaran els propers dies. Dilluns dia 28, per exemple, hi haurà Sons de l'Alguer Nova, i dimarts 29, dia de Sant Miquel, arribaran els actes centrals. Vespres, processó pels carrers al nucli antic, missa a la catedral de Santa Maria i retorn a l'església de Sant Miquel amb participació de grups folclòrics i música tradicional sarda i algaresa.
2: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Divendres que ve, el dia 25 de setembre, a les 7 del vespre, al Teatre Municipal de Girona s'hi presenta el concert dels 50 anys de la Bressola, un disc commemoratiu que recull cançons nord-catalanes reinterpretades i cantades per la mainada de les escoles i per artistes d'arreu dels Països Catalans. Un disc que no és només una celebració d'aniversari, sinó que també és una manera de posar en circulació el repertori de la Catalunya Nord i fer-lo viatjar entre generacions i territoris. L'Adrià Moret, responsable de comunicació de la Bressola.
1: Nosaltres la música és molt important per nosaltres en el nostre dia a dia. Teníem ganes d'un nou CD i teníem clar que no, que en aquests 50 anys era important enregistrar un nou àlbum musical, i vam aprofitar una mica l'excusa agafant una mica el model que vam utilitzar amb el CD dels 40 anys i el de musiquetes. Fer quelcom similar, que és una reinterpretació de diferents cançons nord-catalanes i tradicionals, reinterpretades, això sí, per artistes d'arreu dels Països Catalans, intentant fer, no?, una reinterpretació jove, fresca i que pugui agradar a tothom.
2: Una linda flor festejo jo, que per nom se'n diu Aneta.
1: D'aquestes cançons hi ha moltes que formen part de l'ADN nord-català. D'altres potser no són tan conegudes, que també això és interessant, no?, de redescobrir algunes cançons que sí que són populars d'aquí, però que malauradament no s'han conegut tant, i també era aquest una mica l'objectiu, no?, d'aquests 50 anys, no?, de fer difusió d'aquesta riquesa popular, d'aquesta riquesa cultural que tenim aquí al nord i que volem compartir amb tota la resta dels Països Catalans. Hi ha moltes cançons, de fet són una quinzena de cançons, amb artistes com poden ser nord-catalans, tenim el Joan Leone, el Màxim Cayuela, Agata Caté, la Pascal Comalada, però després de tota la resta de Països Catalans, doncs tenim grups com Saxeni, Mamaduixa, Alosa, Vitara, Mats, Triquell i molts més, de Ferran Palau, Renaldo i Clara, la Maria, Maria Heim, Mats. Tenim tota una diversitat d'artistes diferents. El que és el concert, per temes d'agenda, hi ha alguns artistes que no podran ser presents, però en tot cas la majoria, i des d'aquí, lògicament, des de l'altaveu de Catalunya Ràdio, convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle. Gent que ens acompanya del sud, doncs serà un moment també molt bonic per escoltar i veure un gran concert en el qual també cantarà la mainada, i també la possibilitat de bufar el pastís d'aquests 50 anys.

anys. És veritat que ha estat un 2026 farcit d'actes, més d'una vuitantena d'actes. Tenim la sort que formem part de la llista de commemoracions de la Generalitat de Catalunya i amb el Departament de Política Lingüística hem fet un programa d'una vuitantena d'actes amb xerrades, seminaris universitaris per explicar el projecte de la Bressola, en què consisteix i fer difusió del nostre projecte. I també s'han creat exposicions que estan itinerant arreu dels territoris dels Països Catalans, i també hi ha quelcom que encara no s'ha estrenat i que en tenim moltes ganes de veure el resultat, que serà un documental d'aquests 50 anys.

Aquest era El mariner, una de les peces del disc que celebra els 50 anys de la Bresola, interpretada pel cor de la Bresola amb Mama Duixa. Divendres que ve es presenta al Municipal de Girona. Nosaltres que ho deixarem aquí per aquest Mans d'avui dissabte. I hem estat amb la Rosa Silluel, el muntatge musical, l'Andy Franco, la producció, i Quim Rullant a la locució. Marxarem amb la sardana Sardanistes de Santana, de Manel Sederra i Puigferrer, amb la Copla Marinada, una formació que avui trobareu a la prèvia del 53è aplec de Terrassa, a 6:45 de la tarda a la plaça Vella. I demà durant tot el dia, doncs, hi trobareu en aquest mateix aplec, en aquest mateix lloc, les Coples Sant Jordi i Mil·lenària. Que tingueu un bon cap de setmana. Ens trobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. La setmana passada vam entrevistar, de fet, per primera vegada des que va deixar la banqueta del Barça de bàsquet, l'entrenador Xavi Pascual. Després de posar punt final a la seva segona etapa al Barça i fer-ho a més abans del previst, Pascual ens va compartir tot el que ha significat per ell l'equip blaugrana.
3: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc. Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
1: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles.
3: El Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també. Però mira, al final em vaig veure en una situació que tot i haver dit que no diverses vegades, al final vaig sentir, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta responsabilitat que creia que tocava en aquest moment i no me n'arrepenteixo. Crec que vaig ajudar a donar una miqueta d'estabilitat al moment aquell del club i com a barcelonista em sento content del que vaig aportar en aquell moment.
2: I a l'hora negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls sobre el famós viatge que va fer Jonathan Andic mesos després de la mort del seu pare a l'Equador. Un viatge en què, segons diu, va perdre el mòbil, tot i que la defensa a aquestes alçades encara no ha concretat exactament què hi van a fer.
4: Aquest viatge es realitza el mes de març. Havien passat 4 mesos de la mort del pare. Ell podia sospitar o no que Mossos l'investigava. És veritat que poc abans es comença a escriure aquesta reactivació de la investigació. Ell fa un viatge d'aquestes 48 hores i què descobreixen els Mossos d'Esquadra? I ho descobreixen arran de l'anàlisi dels emails de feina del Jonathan Andic. I és un email que li envia a una de les secretàries de direcció de Mango per demanar-li que li vagi preparant l'iPhone 9, que era un iPhone 16, que ja havia demanat tot just la setmana després de la mort del pare, però no l'havia anat a recollir. Què explica d'aquest telèfon? Que en una de les sortides per la capital, per Quito, en una plaça li roben, que no presenta denúncia i que el roben.
2: I després dels preocupants resultats de les proves PISA, el Suplement van voler posar el focus en una de les assignatures que més debat genera, les matemàtiques. Ens van acompanyar la Gemma Planes, la Laura Morera i també en Jaume Franc, tots tres docents de matemàtiques, per reflexionar sobre el sistema d'ensenyament d'aquesta assignatura.
5: Jo crec que Catalunya o Espanya, potser, hem fet experiments sense tenir dades de que aquesta nova forma d'ensenyar sigui millor que la que hi havia abans.
1: Per què creieu que són tan pèssims els resultats en les matemàtiques de l'informe PISA a nivell espanyol?
5: Per què el Japó ens porta tants punts d'avantatge? Per què tenen 3 anys i mig d'avantatge respecte als nostres estudiants? Per què el Japó ensenyen a dividir a segon de primària i a Catalunya no ho fem fins a quart o cinquè? Jo no ho entenc, això. És a dir, som més tontos els nens catalans que els nens japonesos? No ho crec, no? Jo crec que a vegades falta... El nivell d'exigència no és el que hauria de ser. També en un cert moment es van com desterrar els deures, no? No es poden fer deures. Però jo pregunto, com vam aprendre tots els que conduïm, com vam aprendre a conduir?
1: Conduint.
5: Doncs fent mates se n'aprèn practicant les mates.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Marina.
2: El cinema és una pel·lícula basada en un mític videojoc, Resident Evil.
7: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
8: Oh,
6: És una adaptació molt lliure i també molt bona del joc. Se centra en un missatger mèdic encarnat per Austin Abrams, que es veu immers en una carrera d'acció sense descans per sobreviure, mentre al seu voltant es desferma el caos.
2: I per què l'hauríem d'anar a veure?
6: Perquè passareu molta por, però també riureu molt, i perquè el seu director, Zach Cregger, és un dels grans noms del terror contemporani que va causar furor l'any passat amb la seva pel·lícula Weapons.
2: També hi ha estrenes a les plataformes.
8: It looks like it's arthritis in your lower jaw. So what next, or is this just the start of a general decline?
9: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
8: No more for me?
2: HBO Max, dilluns s'estrena nova sèrie Youth.
6: La sèrie, creada i protagonitzada per Sharon Horgan, explica la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre ha de cuidar dels seus pares malalts i del seu fill, que ja hauria de ser un adult funcional.
2: A qui agradarà, Marta?
6: Doncs aquells que encara us sentiu joves d'esperit, els que necessiteu riure després d'un llarg dia de feina i els que teniu especial predilecció per l'accent irlandès.
2: I si preferiu anar al teatre... A l'Eixample Teatre, Burundanga.
6: La comèdia ens presenta una jove que no sap com dir-li al seu xicot que n'està embarassada fins que la seva amiga li ofereix una solució. Donar-li Burundanga, la coneguda com droga de la veritat.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
6: Perquè l'assigna un autor que és un sinònim d'èxits, el Jordi Galceran, geni rere textos com El mètode Grönholm i El crèdit. Per cert, que avui la funció és a les 7 de la tarda.
2: I si preferiu anar de concert, música. Oh,

0: tocarà a Madremanya,
1: en un dels coneguts concerts de tornada que aquest any celebren una dècada de vida. La mallorquina hi serà en format piano i veu amb un concert especial íntim que la tornarà a les seves arrels. Serà a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre i les entrades són gratuïtes.
0: Amb la Maria Heine i amb el seu clàssic La Dama de Mallorca arribarem avui a les 7 del matí en aquest dissabte de suplement. Tornem de seguida.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i fins i tot on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MSNBC i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC i també Plataforma per la Llengua denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia per les molèsties al genoll que el porter rossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genuer, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts poc per sobre dels 30 i com a molt es va arribar a tocar els 30 allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada d'aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre el Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de mitjà alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se, i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, l'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic, i sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No.
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
5: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
6: Ni la mia tampoc.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
7: Es faran experiments amb dinamita.
0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena en llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
8: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público, i per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
9: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
8: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill. Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024, la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora. I després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
10: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
11: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
12: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
13: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions, un quart de vuit. Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confin en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
14: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
15: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
14: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
15: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
14: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
17: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
16: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat i assenyala el responsable.
18: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el únic responsable és usted.
16: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
19: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
16: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
20: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el

0: Anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Vuit persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil. Alba Barbosa.
3: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
4: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
3: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50 de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: I ara música. Ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloran, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del club de fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
5: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada VIP ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
2: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
6: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
2: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestà, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del mercat de música viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
7: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del mercat de música viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres al costat de la Coral Sant Medí i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
2: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
8: I've had a connection to you, the Basque people.
9: Werner Herzog ha recordat que l'Euskera

0: És l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
1: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
0: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
2: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona.
3: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
7: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
2: L'informatiu del suplement.
1: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què vam poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga. Els blauran a visita en el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Gernou, bon dia.
8: Bon dia. El porter de Sallent és baix a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
9: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
10: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
9: What is the best for the team?
8: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és 5è amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'assemblea de socis compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són a econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
11: Compte la rada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
8: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
12: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
8: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
4: Sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
8: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat en categoria masculina. Avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França. Mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven, acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: dir,
2: de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo crec.
2: Sí, correcte.
1: No? És tant de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena sinfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Hola,

0: tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a la estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry la intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs tocar cançons de Beethoven.

0: Clar, que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que no es pot cantar, que està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és que cadascú adaptava la lletra com volia, amb tanta mala folla com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai, però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: Nosaltres estem emocionant com a europeus, escoltant això.
0: No, no, em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no l'himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: diria
2: jo.
1: I cada vegada està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada.
1: Com molt bé, Miguel Ríos.
2: És el que té Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també.
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir.

0: tema del disc Abbey Road de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna de Beethoven i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no? D'aquesta cançó, el tita-tita-tita, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles i al contrari, portava idees superoriginals.
0: Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: bon dia, Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleiderman. Oh.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, sí? És despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: Mels i Dols.
1: Pues ja serà nova sintonia,
2: el suplement.
1: No
2: passa el catàleg. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
0: Sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Fur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
0: per,
1: molt pop, eh?
0: Sí, per començar. I la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
0: Sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
0: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny.
1: Que
0: crec que segurament no és dels discos més recordats del Mason i del Jaume Pla, però perquè l'aposta evidentment era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que
2: tenen
1: combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zarathustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zarathustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte.
1: De l'Odissea de l'Espai.
2: El moment aquell del monolit surt. Sí.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria, doncs, citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho estan patant més a la música catalana actual, que posem-los perquè
3: són les 6 del dematí.
1: Són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van.
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google.
0: I sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: nom? Jo crec que no, però
2: no.
1: Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Mm-hmm. Però sintetitzador analògic, encara, eh?
1: Fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Una mica més.
0: Sí, sí. Principis dels 70.
2: Correcte.
0: Això és la...
1: Tampoc m'he quedat tan lluny.
2: No.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament un 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven, i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71 doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer,
2: sí.
0: I a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Mm-hmm. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos, a reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven. Let me...

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzeran i el mestre Pardo. Un abraçat.
2: Un record per ells.
0: Bon dia. Gràcies.

0: Who's hungry?
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Tot és possible un dia de partit.
3: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
2: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
6: Apunt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
2: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui
8: bon
9: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
2: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
2: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
2: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
13: Bon dia.
12: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
13: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
12: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
13: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
12: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
13: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
12: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
13: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
12: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
13: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
12: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
13: És un noi de 17 anys, la víctima de 22 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
12: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
13: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
12: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, el Barça busca aquest vespre a les 9, la setena victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
13: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
12: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
0: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars, en canvi, en un altre sentit, a l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A La Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
12: El País, caòtic desallotjament.
0: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més guàrdia civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça de sal. I a La Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
12: Anys i anys per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
14: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
15: Què passa?
14: Això...
16: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
12: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
17: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
16: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
12: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
18: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth
16: Social. És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
12: Vida social. Marta Ferrer, això Ginestà, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
19: Els germans Serra Sols es presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella d'Am a 3:15 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
12: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
19: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
12: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
19: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
12: És l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'Orni.
20: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar, havia de fer una cosa memorable, una cosa que deixés petjada, o millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, va pensar que el millor hauria estat no despertar-se, i el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
12: Música.

0: Xavi Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs de moment, uns dies de setembre poc mullats.
1: Home,
2: esperem que hi hagi bolets.
1: Sí, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve no s'entreuen canvis en forma de pluja, però sí, ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets... veurem. La situació prevista cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central dins del mar, s'estan desfent per moments. Encara hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però en general molt de sol i temperatures. Doncs aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, puja potser un pèl la temperatura respecte a ahir, però bé, amb una calor força moderada i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre el Cap de Creus amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar.
3: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
1: A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa CNN.
5: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House, quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval
1: Office. Podem sospitar, diu el presentador, que el problema són els fets que no li agraden. Els fets com aquest que enumera.
5: Facts such as record high diesel prices.
1: Fets com els preus de rècord de la benzina.
5: Facts such as voters expressing concerns with their ability to afford to live in the United States.
1: Fets com que els votants expressin preocupacions sobre la seva capacitat de permetre's viure als Estats Units.
5: Facts such as the president's abysmal approval-disapproval ratings.
1: Fets com la decaiguda abismal de la seva popularitat.
5: Facts such as Republicans on the campaign trail starting to publicly break with him.
1: O fets com ara que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
4: Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Publico, i per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres. Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
6: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé, ens aproparem als 2 anys, l'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser en Dic. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas Andic. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a Andic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac Andic. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els han dit que aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home, anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora, i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan Andic, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia en tot cas que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia, que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas, i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot, l'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan Andic i la seva terapeuta no era estrictament professional, o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País i el que revela el diari, és que durant el viatge, Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9, primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui l'esperem amb moltes, moltes ganes a la Maica, i hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes, Miguel Perlado, per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta del Sandí. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà el judici de Roger Espanyol. Tants problemes que finalment els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i en paral·lel Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
8: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
9: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana política a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia 2 anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot els independentistes perquè ara confien, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
10: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
11: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
10: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
11: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
10: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijóo del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta, el PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
13: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
12: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
14: 50 dies després, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el únic responsable és usted.
12: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
15: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
12: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez, el president del Madrid. A més de socialitzar-se amb la població saudí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
16: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y Ceutí y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
1: Sí.
16: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
1: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat

0: El partit Diable que ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
1: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Diable, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
0: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
2: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera amb... en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la selva. Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
2: Si dilluns el president Salvador Illa feia balanç de l'equador del mandat, avui és el torn dels consellers, que es repartiran per tot el país en 16 actes simultanis per passar comptes dels dos primers anys del govern Alba Barbosa.
4: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
5: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
4: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
6: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
6: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens situem a Ribes de Freser, al Ripollès, on no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent ara de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Maria Rovira.
3: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
8: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que s'ha afectat o que se subministra al dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
3: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: La crònica cultural, 5 minuts per 2 quarts de 9, avui ve farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al

0: Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa, no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloren, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
1: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloren World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim d'entrar a la nit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
2: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste, con la cara que volviste.
0: Home, mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
3: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Paciència almenys a Madrid fins al 11 d'octubre, avui segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent, ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major i avui ho faran Ginestac, Aral Laos i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
4: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèl de la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans perquè surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Bayuca, Vaya Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
5: These images are memories of long forgotten dreams.
0: I de Vic ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donosti al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
6: I've had a connection to you, the Basque people.
7: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I de fet ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que evidentment ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
8: I do not like the word obsession.
9: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
8: I'm not. Period.
7: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
0: I ara marxem fins a la Xina.
10: On et penses que vius en un conte de fades?
0: A la Xina també amb accent català, perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries el primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
11: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
12: El públic va omplint un 90% de l'aforament un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
13: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
12: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
14: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
12: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
15: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita tremolem d'aquí a sota els pals. I també la derrota de l'Espanyol.
16: El suplement amb Roger Escapa.
17: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
18: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
17: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
19: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
20: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini dauets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
21: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
22: Incendis simultanis.
23: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
24: La Catalunya del Nord.
22: Més intensos.
25: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
22: Imprevisibles.
26: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
22: Destructius.
27: La terra crema.
22: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
29: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
28: frigorífics, rentadores, forns
29: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
28: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
29: Consulta els models i marques que hi participen.
30: Ocasión Plus.
31: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: Ben. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Arnau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: I aquí el gran misteri és saber qui ocuparà la porteria.
3: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tech Chesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
4: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
5: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
4: We always think about what is the best for the team.
2: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marge de millora encara, eh?
3: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofita que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
4: We have to build here.
5: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
3: El rival d'avui, el Sevilla, és cinquè amb 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: El Barça avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
2: La podeu seguir a través de l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
6: Compte la roda de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
2: Que ahir va perdre contra l'Elx per 1-3.
3: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cué, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
6: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
3: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt clar després del partit.
7: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
3: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: Déu-n'hi-do, com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
3: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club a la vés a 1:15 i el Celta Racing a 2:15.
2: I a segona avui juga el Girona.
3: A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
2: A la Lliga F, nova exhibició del Barça.
3: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12, Badalona Women, Reial Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid Club de Futbol.
2: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
3: Es disputen les dues semifinals, a les 6 a la 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9, Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar al Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
2: Motos. Aquest cap de setmana Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
3: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser quart i cinquè, respectivament.
8: Sí,
2: Joan Anton Català, bon dia.
0: Bon dia, Roger.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
0: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest quan el sol s'amaga, i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn ja es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
2: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
0: A les 7:36.
2: I a quina hora es pondrà?
0: A les 19:56.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
2: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia aquesta hora, Jofre Genoer.
8: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, ha arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar el dia, 2 graus menys que ahir, per tant una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més als 30, de fet pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, a Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable, poca cosa, l'ambient assolellat ja estable es mantindrà avui, demà, i amb temperatures demà un palet més altes.
2: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
9: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
2: El Roger. El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger. Que
9: a més és el teu peix preferit.
2: És comestible.
9: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible, però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
2: O sigui, per menjar, o sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
9: No estic, a veure, una cosa. Jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
10: Mira, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
2: Per tu què vol dir sapiosexual?
10: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda d'altres coses, t'estimula la ment. No només altres coses, sinó també la ment, diríem.
2: Aquest porta pinyol o no?
11: Exacte, jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
2: Que el raïm té pinyol.
11: Que el raïm té pinyol, i puto pelota.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la Plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestar, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana, cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Monguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escroll infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua, i sí, reconeix Bosch, quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyiqui-nyogui. Però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tant xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A l'avantguàrdia sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que ha engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, és clar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes a Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Són les peculiaritats a cap d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a l'avantguàrdia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda Pagán, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari, però tot i això les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència al retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor, a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: Al The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclat. Ja, i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Šesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport, en una portada a partida horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'As es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez a Ceuta. El titular llegim, una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I al Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
7: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
8: Hem tocat sostre, Albert. És que el Puig s'ha convertit en una bèstia.
9: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
10: El tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No? En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció, i això l'ha fet increïble.
11: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat? El tema de que, perquè no, t'ho deuen, sí. Des de petit t'ho devien dir, no? Ferran,
10: no,
0: ostres,
10: no, no, no. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut... Saps què passa? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
10: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
9: Ni la mía tampoco.
10: No, va dir, clar, vas a entendre molt. Tu no saps, amb tot el carinyo,
0: tu t'has sentit...
10: La gent no sap lo que és.
0: Pararem bé l'orella a partir de 11:15 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3, perquè a Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia, però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals, la pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents, i avui sumem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després...

Així sona el més nou d'Arnau Ballbé, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb les pantalles i el cor, i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena, i acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans però... Cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat amb les respostes. La més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.

0: de Gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
1: Ai!
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Converses d'ascensor amb els veïns i veïnes. Hola, bon dia, com estàs? Avui sembla que plourà, o potser no. Ens creuem amb els veïns i veïnes del nostre barri i no els coneixem. I avui tinc l'oportunitat de conèixer un veí del meu barri. Un veí que poder fa 40 anys que ens saludem, però que realment no ens coneixem. I us convido a que, juntament amb mi, el puguem conèixer.

0: Hola, Antonio. Com estem?
1: Pues penso que bé, de moment, no? M'ha agradat molt aquesta cançó que m'has posat, que és l'últim escrit que he fet.
0: És l'últim poema que has fet?
1: L'últim, i conseqüència de tot el que està passant últimament a tot el món, no? Degut, pues, que uns poderosos, no sé, es volen fer dueños del planeta, no?
0: L'Antonio Miñarro és veí meu de Can Clota, jo visc a Can Clota, i com he dit al principi, fa anys que ens veiem pel barri i ens saludem, però jo no sabia que l'Antonio és un lliure pensador i poeta. I fa així amb el cap, com que no està molt d'acord amb la meva descripció, però jo també sóc una lliure pensadora.
1: Jo diria més bé que sóc un aprenent de poeta, no arribo encara.
0: Però lliure pensador sí.
1: Lliure pensador, per descomptat. Realment, lliure pensador és tothom, no?
0: Antonio, com arribes aquí a Esplugues?
1: Pues a Esplugues vaig arribar degut que vas conèixer a una noia en una discoteca que era d'Esplugues. I d'això fa pues, més de 50 anys, no? I quan es van casar, pues, van vindre a viure aquí a Esplugues. Ja fa 51 anys que estic aquí al barri de Can Clota.
0: Molt bé. I digue'm una mica així, quan, clar, si vas venir perquè vas conèixer amb una noia, et semblava que Esplugues era molt maco, no?
1: Pues sí, em va semblar molt bé perquè jo vivia a Hospitalet, que està més massificat, i arribar aquí era com arribar, sobretot a Can Clota, com una zona residencial, no?
0: Som una mica una illa, Can Clota, perquè quan tu vas arribar fa 51 anys només teníem la connexió per la part de baix amb Can Cervera i Can Buixeres.
1: Sí, sí.
0: Ara ja estem més connectats, tenim el pont peatonal, tenim el parc de la Solidaritat que ens connecta amb Can Miralet directament. Però sí que és veritat que fa 51 anys érem, com allò, una zona... Jo sempre ho he dit que érem una península, no? Connectats, sí, sí, per la part nord amb el pont d'Esplugues i per la part sud connectats amb Can Buixeres.
1: Una zona molt tranquil·la, sí, sí. I jo vaig estar una temporada treballant a Sant Joan d'Espí a la nit, bueno, al torn de tarda, i una vegada que sortia a les 10 de la nit, per poder arribar a casa vas tindre que passar per sota del pont perquè havien posat una bomba en aquella època i vas tindre que passar per sota perquè no n'hi havia un altre lloc per passar.
0: Això era els anys 70 i pico, eh?
1: Efectivament, sí, sí.
0: Que jo ho recordo, la por que vam passar, perquè que realment al final no hi havia una bomba. Havien fet una amenaça de bomba.
1: Una amenaça de bomba,
0: però realment no s'havia col·locat. Sí. Eren les èpoques de lluita laboral del Baix,
1: sí,
0: Llobregat,
1: sí, sí.
0: Justament després de morir Sant Franco, que hi havia moltes lluites, era una època de transició en el que la gent estava molt desesperada.
1: No, i a més jo vas veure batalla des de la meva oficina, que estava a Sant Joan d'Espí, davant de la Brown, com arribaven els grisos i la gent treballadora s'enfrontava unes als altres i començaven a córrer. Tot un espectacle, la veritat.
0: Clar, perquè aquesta zona que dius Brown fins a les Siemens, a la màquina de tren, eren pelera, indústries i de
1: fàbriques. Jo estava en l'empresa química davant de la Brown i des d'allà veia les batalles dels grisos amb els treballadors.
0: Doncs sí, sí, sí. Recordo lleument aquest episodi, perquè jo poder, no sé, poder tenir 10 o 12 anys, però sí que recordo aquesta amenaça que va haver-hi de bomba al pont d'Esplugues, que al final finalment no...
1: I menys mal que ara tenim un altre pont, el pont Colgante,
0: sí,
1: que quan el van inaugurar, me'n recordo perfectament la festa que van muntar entre moros i cristianos. No sé si te'n recordaràs.
0: El que és el torrent d'en Ferrer, del Salt del Pi.
1: Sí, sí, sí, el pont aquest que connecta els barris ara de la Plana i Can,
0: sí,
1: Clota,
0: sí.
1: Quan el van inaugurar, me'n recordo que van fer una festa de moros i cristianos per unir els dos barris.
0: Ah, no me'n recordo jo d'això, eh?
1: Sí, sí,
0: I és més recent.
1: Sí, és més recent, sí, sí.
0: Perdona que no m'oblidi, abans de passar i continuar la conversa, hi ha un llibre que es diu El pont d'Esplugues, que és de l'Ignasi Riera, que de fet recull aquestes lluites obreres que van haver-hi, perquè clar, depèn d'on venies del Baix Llobregat, s'havia de passar sí o sí pel pont d'Esplugues.
1: Sí, sempre, sí.
0: Si no te'n anaves per la part d'aquesta Castelldefels, Gran Via, havies de passar per aquí pel pont d'Esplugues.
1: No n'hi havia una altra connexió, no?
0: I era un punt de trobada de gent clandestina, parlant de la lluita, ja, obrera, i moltes vegades el punt de referència s'hi venien de Sant Feliu, de Sant Just, o de Sant Boi venien cap a Barcelona per la part d'aquí, doncs es trobaven i s'amagaven a sota del pont d'Esplugues, a sota del bucle. Va, continuem amb aquesta festa que es van fer de moros i cristians al,
1: sí,
0: al Salt del Pi.
1: Me'n recordo de que van vindre per inaugurar-lo. El que no me'n recordo quin alcalde n'hi havia en aquell moment. Si era el Palacín o...
0: No hi ha hagut tants alcaldes a Esplugues. Només hem tingut l'Antoni Pérez.
1: Sí.
0: Després vam tenir dues legislatures més o menys al Palacín. I després hem tingut 16 anys a la Pilar Díaz i ara a l'Eduard Sanz.
1: Em sembla que va ser el Palacín. Sí, sí.
0: És possible. Que perquè inclús... això va ser el 93-94.
1: Inclús també la inauguració del Parque de la Solidaritat, que van muntar també una gran festa...
0: Sí.
1: Me'n recordo perfectament de la inauguració, o sigui que tota aquesta zona ha anat millorant moltíssim, no?
0: Has vist tota l'evolució d'Esplugues? Perquè a més tu ets una persona que t'agrada molt caminar per Esplugues.
1: Pues sí, bastant.
0: Passeges molt pel poble.
1: Sí, molt. I inclús m'arribo a caminar fins a Sant Pere Màrtir, no? Xinochano, a poc a poc.
0: Però això està aquí mateix. Fa pujada, però està aquí mateix, Sant Pere Màrtir.
1: Sí, bueno, però la pujada, la pujada aquesta costa bastant.
0: S'ha de pujar. Antonio, com comences tu a escriure? Ho has fet sempre?
1: Bueno, quan jo era petit, ja els meus pares em feien recitar una poesia quan la gent es casava. Jo tenia 10 anyets i als casaments, que el nen recitarà una poesia a la núvia. I sempre em feia recitar la mateixa poesia. I jo, amb una vergonya que no t'hi pots imaginar, pues, ho tenia que fer, no?
0: Perquè ets vergonyós, ets tímid.
1: Bastant, bastant.
0: Sí, oi?
1: I després, la primera poesia que vas fer va ser quan es va morir la meva sogra. Que li va ser una poesia que em va sortir bastant bé. I a partir d'aquí vas començar, sobretot quan la gent feia cumpleaños, pues els dedicava una... I així, de mica en mica, vas començar, després dels cumpleaños, a parlar de, pues, del temps i del quién soy y a dónde voy, de dónde vengo, aquestes preguntes que sempre es fan i on arribarem, no? I totes les meves poesies que estic escrivint ara venen tot de cara a la inquietud del tal com està el món avui dia i també de com, no sé, com van les coses que no les veig massa molt clares, no?
0: Ens has portat algunes de les teves poesies, si et sembla, triant
1: inclús
0: una.
1: Quan, sí.
0: I ens la recites... Perquè també he de dir que l'Antonio sí que és molt... Se'l veu una persona molt reservada. I sí que alguna vegada... No sé. Recordo un dia que em vas aturar allà, a la porta de casa, perquè som veïns no de l'edifici, però edifici per edifici. I un dia em dius, Isabel, jo sé on vas tu ara. I ell sabia que anava a la ràdio. Vull dir, tampoc t'esperes que un veí sàpiga qui ets i que et reconegui la veu a través de la ràdio, i, bueno, també fa il·lusió, o fa gràcia, o són anècdotes que tenim a la nostra vida. Tu no et sents poeta, però jo tampoc em sento periodista pel fet de fer entrevistes aquí a la ràdio, perquè per mi són converses que tenim, gent d'Esplugues que ens retrobem,
1: sí, sí.
0: Posem un micròfon davant de la nostra boca i ens expliquem coses.
1: La sort que tenim ara mateix és que no tenim públic davant.
0: Clar.
1: És més difícil posar-se nerviós, no?
0: Evidentment, i estem aquí tranquils.
1: Estem més relaxats.
0: I sabem, sí, sí, que això no sortirà per una televisió, que no ens veuran la cara, i és un relax. És la màgia de la ràdio, que diem,
1: sí,
0: sempre.
1: Sí.
0: Doncs, sí,
1: pues, ja... A veure, deixa que pugui, perquè és que tinc tantes que no sé quina escollir.
0: Tu tens...
1: A veure,
0: tria el temps i agafa't el temps que necessites.
1: Deixa que agafo una...
0: Tranquil.
1: Pues mira, aquí he trobat una... que es dio un buen amigo. Sentado con mi amigo, ese que me acompaña de noche y de día, un amigo invisible, que piensa conmigo. A veces estamos de acuerdo, en otras discutimos. Juntos reímos y juntos lloramos, según los momentos que vivimos. ¿Y os podéis creer que nunca lo he visto? No sé cómo es su físico, solo sé que está en mi interior y que nunca ha salido, y como buen amigo me acompañará hasta el final de mi camino. Es un buen amigo.
0: Són els teus pensaments que t'acompanyen?
1: Sí, la meva consciència. que és la que més m'acompanya a la meva vida, no?
0: Sí.
1: I a vegades el que estem d'acord amb els pensaments, i a vegades dius, i per què he pensat d'aquesta manera? Hi ha una contradicció entre mi interior i mi exterior, per dir-ho d'aquesta manera, no?
0: De què et serveix l'escriptura, a part de d'aclarir una miqueta aquest interior teu i tu mateix després veure pues el que estàs dient?
1: Em serveix per conèixer a mi mateix una mica més. I quan les escolto, i a vegades quan li poso la música, em relaxen aquestes petites notes.
0: Com ho fas, això? Perquè tu escrius aquestes poesies, els teus relats, i després fas servir alguna aplicació informàtica.
1: Bueno, jo el que faig és agafar el mòbil i en el WhatsApp començo a escriure el que m'arriba en aquest moment, no? I una vegada el tinc escrit, me'n vaig a una aplicació que es diu Suno i li poso la música i surt el que surt. I a vegades surt bé i altres una mica millor.
0: Abans em deies que la petita casa et feien llegir aquests poemes escrits a les persones que es casaven.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, tu tens com un antecedent familiar. No sé si a casa el pare o la mare o algú de la família també es dedicava a escriure o no.
1: La meva mare, que no tenia estudis pràcticament, a vegades agafava notes que sentia per la ràdio i les escrivia en un paper i coses així.
0: Ja li agradava amb ella.
1: I sobretot li agradava molt cantar. Per això tinc per aquí una cançó de Las canciones de mi niñez, que recordo una mica les cançons que feia que cantava la meva mare, no? I tinc per aquí...
0: Ara després et deixarem també que ens la llegeixis. I de cara als teus descendents, hi ha algun pòsit, no sé si fills o nets o netes, hi ha algú de la família que pugui agafar aquest fill teu?
1: Bueno, el meu fill que va estudiar piano, sobretot té molta sensibilitat també per la música i per escriure, i ara, bueno, ara ja no està casat, trobo a faltar quan em tocava el Claro de Luna. És una de les músiques que trobo a faltar a casa, de quan ell tocava el piano, no? Sí. Després tinc una neta, parisina, que també li agrada molt escriure.
0: Ah.
1: I bueno, és el que hi ha.
0: Molt bé.
1: En mi mente llegan recuerdos de canciones de mi niñez. Las letras no las recuerdo bien. Solo recuerdo los comienzos. Canciones flamencas, boleros y lindas melodías. Y empiezo recordando la pena, penita pena, pena de mi corazón. ¿Por qué has pintado tus ojeras? Esa es otra. Y la que más canté, amigo, aquel balcón es de mi amada. Allí tranquilamente dormirá. Y despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Menuda mezcla de letras. ¡Santo Dios!

0: Aquesta és la peça que tocava el teu fill?
1: Sí, m'encantava molt.
0: I a més que ara recupero aquesta peça a través de YouTube, Beethoven va dir: mai trenquis el silenci si no és per millorar-lo. I és certament així, perquè el silenci també és un bé.
1: Sí.
0: Que a vegades no valorem.
1: Jo, a mesura que estic escoltant aquesta música,
0: sí,
1: em dóna al mateix temps llegir una altra que tinc aquí.
0: Doncs vinga.
1: Que diu el següent: vivir sintiendo el aire como me acaricia, sentir la música relajante de una bella artista, soñar que tengo alas y puedo volar, reír viendo a los niños jugando al parchís, sufrir cuando me agacho para ponerme un calcetín. ¿Qué más os puedo decir?
0: Perquè, Antonio, tu, a part de parlar de les teves inquietuds personals, també parles una mica del que passa en el teu entorn, de la teva dona.
1: Sí.
0: Val? Perquè, bueno, ens anem fent grans i ens fa mal un genoll i després ens fa mal una mà,
1: pues,
0: i són coses que ens preocupen.
1: I, Toni, jo tinc ara un familiar que està passant un mal moment, i l'altre dia també li vaig escriure

0: socis, que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, anar a cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç, tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida, i així, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007, que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
1: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'Avenç.
2: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats, i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'Avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
0: 56 i 54, d'activitat aquí a l'Avenç.
1: D'activitat...
0: No que, que els tenim...
1: No. O sigui,
2: No, ara molts més.
1: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és l'edat real que tenen.
2: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'Avenç. No és que l'Avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'Avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
1: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'Avenç activament a nivell personal i t'impliques?
0: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació, entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen amb una comissió de festes que paral·lel a la Junta de l'Avenç hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la Junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la Pasteleria, Héctor Maíquez, Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts en viu i així. I paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, també ho especifiquem.

0: Aquí. Vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí, el jutge té raó, recordo que deia, el jutge té raó i prou, això era el, valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia, no em podia estudiar tota l'obra de memòria.
1: Hi ha més implicació teva, perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
0: Exacte, el decurs de tota aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que, sembla que era els dimarts, que hi havia reunió, vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos. De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub, i això es tradueix en 42 anys d'activitat.
1: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el Cineclub que feies aquí, el Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
0: Villalobos.
1: Villalobos. I la meva memòria també falla ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
0: Sí, també l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Mira, tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
1: Sí.
0: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que era...
1: Ràdio Unión amb Sant Just.
0: No
1: es deien Ràdio Unión al principi?
0: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. Sí.
1: Ja en parlarem més endavant.
0: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
1: Hi havia un Almató.
0: Sí.
1: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
0: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
1: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
2: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet, i el Joan Brilles, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació Esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou. Però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora, i això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista, franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap, i això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de dos reunions de tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però és clar, si havíem de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, que és la creació de l'equip A70. Estàs conforme?
0: Sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra... Sí.
2: Una de les coses que fèiem era vam inaugurar l'època dels diguem-ne d'aquella espècie doncs, d'instal·lació, de planning que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps eren fitxes i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la dels dirigents per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
0: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la Junta, la meitat de la Junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat i els següents l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip A70.
1: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer aquests canvis.
0: L'incendi el 69, però,
1: sí, però
0: l'equip a 70, un any després, comença la...
1: Hi ha una evolució, l'incendi el 69, i dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de Junta 70, 72, 74...
2: No, democràtic.
1: En el que arriba el 1975, amb la mort del dictador, d'en Franco, i aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
2: Doncs sí.
1: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
2: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avenç i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme. Apareix aquí a l'avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanor. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'avenç. I ara celebren, no sé quants anys fa allà, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat de les escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys en canvis profunds a l'avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social, i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'avenç, que ha quedat. Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a l'avinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
0: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
2: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
1: I a més, ara les juntes de l'avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Ara som les mateixes homes, la dona, que dones.
2: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
1: O més.
2: Sí, i finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
1: perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
2: Sí.
1: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
2: Sí.
1: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, en Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica de les que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
0: Si hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós, i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, al teatre,
1: sí,
0: donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
1: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
0: sí,
1: que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç.
0: Sí.
1: No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
0: No.
1: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
0: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
1: Exacte.
0: El que passa que s'ha trigat tant de temps
1: a
0: donar-li llum,
1: sí,
0: la llum que...
1: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es falta ja el 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre, sí, Cultural d'Esplugues, sí, de Llobregat.
2: Nosaltres estaríem molt contents de que hi hagués
0: que algú s'animi
2: el 2006
0: a fer,
2: sí,
0: la resta.
2: Però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum, però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar bé. Jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument, hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments i que són els que han de, i han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament perquè és d'on hi ha una captació de diners, i això legalment, amb honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca. Que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
1: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental,
0: que seria
1: la part del Jordi Udina.
0: Jo li passo 4 sí. exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt... trobo que llegint-los és tot una història, se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, eh? Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions. Però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia. Perquè resulta que fins a l'any 36, La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, hasta trobat coses així. No?
1: Com un anuari, gairebé, eh?
0: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
1: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
0: Sí, i són aquests 3 anys que llavors ha vingut la...
1: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Deixem deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament doncs, d'explicar-ho el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint, ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Mm. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és bé meu, el llibre, eh? És de tots dos.
1: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
0: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh?
1: Tu mateix,
0: sí,
1: tota?
0: Sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
1: Exacte, l'has fet tu.
0: La primera vegada que m'hi poso.
1: I ho has passat a impremta?
0: Sí. Sí.
1: Ho han fet, on s'ha imprès al final el llibre?
0: Es diu aquí, Gràfics.
1: Són d'aquí d'Esplugues,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
1: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
0: sí.
1: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres, i sempre, per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: Però és millor no tocar aquest tema, perquè tenim moltes coses a dir.
1: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
1: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. És la persona que, quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues, ens va acollir amb els braços oberts. Ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural, i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió, com és la Coloma, que no hem esmentat, a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten. Aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim. No vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino, i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
0: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
1: I tenim espeleologia amb el Gelade, amb el CEAS,
0: les sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, és que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avenç, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
1: Perquè l'Avenç està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys, que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya, i després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
1: Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí, sí.
1: Eh? Val. O sigui que l'Avenç està acollint entitats prou importants de la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
1: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
1: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
1: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
1: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
0: Així és.
1: Doncs llarga vida a l'Avenç. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
0: Molt bé.
1: Una abraçada gràcies. Molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11:00.

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi ha moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a l'iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments, i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de festa major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, el mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana, tant al matí com a la tarda. I després també hi ha activitats de parades, d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu. No us la perdeu. Aquesta és tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. Bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu. Tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oest, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules, perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avenç, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem, ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això, mira, fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident, té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos, i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cada un fa el seu, cada un fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon, és el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Tota entitat, quan prepara les seves activitats, doncs té una de les activitats que és l'estrella. I jo crec, des del meu punt de vista, que l'activitat estrella o l'entrevista estrella que tindrem avui a Esplugues FM serà a les 12, o sigui, queden 45 minuts, per parlar amb l'Enric Luzán, que en aquests moments està a la Xina ja fa 2 dies i ell està fent la volta al món a peu. Si algú vol seguir a l'Enric Luzán, ho pot fer a través de l'Instagram, Enric Luzán, o a través del seu canal de YouTube, que és Enric Adventures. Està fet en anglès, però és molt fàcil, és Aventures, Enric Adventures. Així que us esperem. Volem que tothom doni suport i escalf amb aquest veí d'Esplugues, que està fent la volta al món sol. No té cap tipus de suport, no porta ni cotxe de suport, ni de tant en tant en algun poble, res. Està sol i es va trobant gent pel camí, europea o no. I bé, ara li està començant a ser una mica difícil la seva ruta. Per tant, jo diria que és la nostra entrevista estrella del cap de setmana.
1: I, a més, és en directe. Vull dir que ell, des de la Xina, ens trucarà en directe a les 12 i sortirà en directe, que no és res gravat, ni és en directe.
0: Exacte.
1: Que pot ser a les 12, pot ser a les 12 i un minut. Entengueu que, clar, els problemes de la trucada, doncs podem tenir uns minuts i de cobertura, uns minuts de coll. Però serà molt interessant escoltar-lo, i com bé diu, és l'entrevista estrella d'avui, segur.
0: L'enregistrarem, o sigui, el que fem l'enregistrarem, evidentment, Esplugues FM, tots els programes que fem els tenim enregistrats, els tenim ben guardats amb una carpeta de seguretat. Evidentment, aquesta entrevista amb l'Enric Luzán l'enregistrarem. L'entrevista li farà el Xema Luzán, que és col·laborador de la ràdio, fa el programa de cinema Cua de Cuc, I el que sí també garantim és que aquesta entrevista, si no la podeu escoltar avui en directe, dos, la tornarem a passar al llarg del dia i també una altra vegada demà diumenge, perquè és festa major i hem d'aprofitar aquestes oportunitats que tenim.
1: Tenim que donar suport amb un Espluguem com l'Enric, que està fent una caminada important i, a més, com bé deia la Isabel, sense un suport ni de cotxe ni de res, sinó exacte, un solitari completament, que és molt complicat.
0: Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, diem, sí, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport, vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la Porta de l'Avenç. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la Porta de l'Avenç i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant.

0: Dani, superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so?
1: Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
0: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil, fent de músics del Drac del Sant Jordi. I amb una mica de la veu així, una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
0: I a veure el Marçal que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
0: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit, on estic? A la Porta de l'Avenç, és que és on es viu la festa
1: major. Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la Porta de l'Avenç.
0: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No... Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
0: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avenç.
2: Exacte, sí, i ara farem el seu ball de lluïment, que el vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
0: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues i per tant...
0: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys i, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la festa major de Gràcia.
0: Ja ho sabem, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, i la gent disfruta molt.
0: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
0: Jo
4: tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
0: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, i bueno, hi veig que les entitats també al final actuen.
0: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
0: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i ja no és un assaig. Trobem una altra espluguida de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. La veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
0: Ara comentava amb un altre veí que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant. Jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí, aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació de que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més, perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
0: Perquè hi ha responsabilitat,
5: I tant que sí.
0: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha hagut de fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests baixos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que hi ha de posar en pràctica de molta, molta, molta feina de molta gent.
0: Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu, veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat, Lluc,
7: Aran
8: i Wassam.
0: Molt bé. I com esteu disfrutant la festa d'avui?
9: Molt bé, és molt xulo tot.
10: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
0: De quina escola sou?
11: De l'Isidre Martí.
0: Sí. Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
12: He participat a Diables.
0: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
12: Sí.
0: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
12: Sí, sí.
0: Que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
12: Sí, a cinquè.
8: A cinquè.
0: A cinquè veu estar?
12: Sí.
0: I tu has estat?
9: Jo sí, sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
0: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes. Val?
12: Gràcies.
0: A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas, ara a barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio a la barraca, veig que les persones que esteu ara a la barraca sou de les...
13: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
0: Què és la barraca?
13: La barraca és un espai que hi ha aquí al casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà gloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
0: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
1: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
0: Perdona,
1: que hi ha
0: hagut
1: un petit problema tècnic. Digues.
0: No passa res, on estàs tu ara?
1: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
0: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.

Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura Robert Brillas també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: I mentre esperem l'entrevista estrella d'avui, tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la Festa Major. Estic a prop del Llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena Festa Major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una super entrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la Festa Major. Sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta. Ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la Festa Major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant, i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la Festa Major. M'agrada la birra escalada, i m'agrada molt el parc de les nostres plugues, i m'agrada aquest tipus de cosa, que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la Festa Major és una mica per això i que gaudim de la Festa Major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la Festa Major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És gairebé un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa... a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer,
1: greu,
0: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que vas fer totalment, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè
0: jo, més que trist,
1: podria...
0: diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent.
1: És un crit de guerra, tio,
0: Sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín, sí, va encantar. A veure, torna-la a fer, perdre.
0: Tenim aquí vària gent que ens està visitant, perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, del que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: no
0: així.
1: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
1: Hola, bon dia.
0: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
1: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
2: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
1: Des de quin poble m'has dit?
2: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
0: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
2: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, pues segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
0: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
2: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
3: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
4: Hola.
3: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
2: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
1: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
2: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. Les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i clar, dos per tres estar caiguts, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
1: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
2: Exacte.
1: Sí, perquè al principi a Taquillistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
2: Allà són musulmans, sí. No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els hi deuen, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
1: Vale.
2: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
1: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria, aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
2: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
1: Vale.
2: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
1: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
2: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
1: Clar, llavors
2: no sé.
1: A Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
2: sí,
1: que és el que pertocaria,
2: exacte,
1: per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
2: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a veure trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
1: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
2: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
1: Sí.
2: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
1: Clar.
2: Llavors, no sé.
1: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
2: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. Sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. I de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però... Sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar i m'han enviat alguna foto i al conjocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
1: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
2: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
2: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
1: Sí, sí, com aquí a Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
2: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatge et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
1: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
2: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
1: A partir
2: diuen
1: de l'any.
2: A partir de l'any m'enyoro. Bueno. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... mira, queda encara 2 bueno, mesos i mig.
1: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
2: No.
1: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
2: Sí.
1: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
2: Por ahí.
1: Buah.
2: Ara, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
1: I en quilòmetres? Més o menys?
2: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
1: Buah.
2: Sí, i en he de fer en total 26.000.
1: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
2: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
1: 40.
2: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
1: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
2: Són
1: 42
2: i
1: algo.
2: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
1: Sí.
2: Sí.
1: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
2: Sí.
1: És la part més...
2: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
1: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
2: S'ha de cuidar bé.
1: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
2: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
1: Ah, encara.
2: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
1: O sigui
2: estic bastant content amb el pes.
1: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
2: Clar, important.
1: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
2: Pues...
1: A Geòrgia va ser o...?
2: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
1: sí?
2: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
1: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
2: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
1: Ah, les has comprat ja, molt bé,
2: sí,
1: molt bé.
2: Tenen jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
1: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
2: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
1: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
0: Has fet alguna mitjana?
2: Mira, de
0: les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
2: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
0: Quina diferència, eh?
2: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
0: Yeah.
2: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno,
1: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
2: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
1: Sí, sí. Ara més o menys portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
2: Vale.
1: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
2: Doncs...
1: Ara Pakistan,
2: des
1: no?
2: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen, i fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I... després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
1: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
2: exacte.
1: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés.

0: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però bueno, abril-maig potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial, algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
0: Tajikistan és un país que abans d'entrar jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent a Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quins avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic i bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morogoló, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
0: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Reis, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Ha sigut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
0: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls, i a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van únic

0: venen a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només vagi a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més. La veritat, és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ells ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? Tu has passat per allà?
0: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
1: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
0: bueno,
1: nostra...
0: Ja, ni... fa molts anys.
1: Ah, vale,
0: ja
1: vale.
0: Ja fa molts anys, sí.
1: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, no ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
0: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita, la fruita de Tajikistan era dolenta. I he fet un canvi molt de fet, a Tajikistan em veig primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
1: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar,
0: sí.
1: No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
0: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
1: No estava carregat, no?
0: Suposo que no. Pesava, eh? Ostres, pesava.
1: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos? Els ruskis, no?
0: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
1: Home, també, sí. Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
0: Sí.
1: Tenia baioneta. Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
0: Era arma de guerra.
1: Sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
0: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
1: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
0: Això diuen.
1: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
0: No sé, jo a priori no crec, o sigui que és un país segur, i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, que és igual, no? però que està bé parlar amb tothom. No? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno. Quan per seguretat.
1: Inclús quan vas anar a visitar el cònsol perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
0: No. M'ho van preguntar.
1: T'ho van preguntar.
0: No. M'ho van preguntar. Perquè vaig anar a molts països, clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
1: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí... no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
0: puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
1: Sí.
0: Llavors, els periodistes que van a l'estranger crec que diuen que són una altra cosa.
1: Clar,
0: no sé.
1: Clar. Que siguis influencer...
0: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
1: Ah, això,
0: clar, no
1: és el que anava
0: a dir. Tampoc, perquè tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
1: Algú semblat, no? Diguéssim.
0: Sí.
1: Sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
0: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que... No ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, sort que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
1: Sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
0: jo
1: no
0: dubto
1: tinc,
0: també.
1: No tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt bé.
0: Sí.
1: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? I arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
0: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta món a fer vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa. I crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
1: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però doncs en queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió...
0: Sempre pot fer-ho, això, sí.
1: Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
0: Sí.
1: Diguéssim, estic molt agobiat...
0: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
1: Uh-huh.
0: Sí. Uh-huh.
1: vas parant, i però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
0: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes. A Sòcia vaig parar una setmana. Ara estic parant... No, ja ho veurem quan paro, perquè clar, és una cosa que està contra el, fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
1: Vale, bueno, vale, sí. Vale. Sí.
0: És necessari, és necessari. Uh-huh.
1: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
0: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
1: clar,
0: i per això... Però clar, sí, clar. Veig que ha augmentat bastant ara, sí.
1: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira, no, quan més no, tingui
0: la
1: millor, però...
0: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
1: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
0: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
1: Ui, déu-n'hi-do.
0: I al YouTube, 29.000.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
0: Sí.
1: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
1: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
0: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
1: vale.
0: I també cada dimarts o dimecres, doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
1: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig, o una cosa així, més o menys?
0: Sí, forai, dos així. Sí, no, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
1: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era... Com
0: l'alcalde,
1: no? No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
0: Raül Romeva.
1: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
0: Ah, ell va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... No, sap d'Espluga, sí. Vull anar repetint sempre, perquè...
1: Ho has de dir, eh?
0: El diari de Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, és igual, saps?
1: Sí. Napa, tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més, avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
0: No, silenci res, eh?
1: Ah, no?
0: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
1: Hòstia.
0: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues, o sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
1: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
0: Crec que un milió, aprox.
1: Clar, déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
0: Doncs això deu haver passat aquí.
1: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
0: Jo crec que sí.
1: Perquè, clar,
0: perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
1: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
0: Exacte.
1: Sí.
0: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Mm-hmm. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
1: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
0: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cos d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè si tu saps la història saps que no és real, això.
1: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
0: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no... A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
0: No m'he trobat allò... No.
1: No, no.
0: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
0: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
1: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
1: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
0: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: Sí, clica el vídeo i tanca.
0: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
0: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
2: clar,
0: sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
0: exacte,
2: és veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada. Sí.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Val. Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
0: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
0: Gràcies.
2: El barret nou m'agrada molt.
0: Mira, a mi quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
1: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
1: La Volta al Món a peu. Dia?
2: Dia, avui quin
0: 294,
2: dia és?
1: 294,
0: crec.
1: 294. El 300 l'has de celebrar, eh?
0: No sé si
1: te fots una paella, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
0: sí,
1: o
0: tant,
1: així? No tens cap problema, no?
0: Al tant.
1: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
0: Okay.
1: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
0: Una abraçada a tots.
1: Una abraçada. Adéu, gràcies.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea!

A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi han moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments, i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de Festa Major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'Avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, al mateix Avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'Avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana, tant al matí com a la tarda, i després també hi ha activitats de parades d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu, no us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. Bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu. Tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oest, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues d'Esplugues City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avens, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això,
1: mira,
0: fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cada un fa lo seu, cada un fa lo seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon. És el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Tota entitat, quan prepara les seves activitats, doncs té una de les activitats que és l'estrella. I jo crec, des del meu punt de vista, que l'activitat estrella o l'entrevista estrella que tindrem avui a Esplugues FM serà a les 12, o sigui queden 45 minuts, per parlar amb l'Enric Luzán, que en aquests moments està a la Xina ja fa dos dies i ell està fent la volta al món a peu. Si algú vol seguir l'Enric Luzán, ho pot fer a través de l'Instagram, Enric Luzán, o a través del seu canal de YouTube, que és Enric Adventures. Està fet en anglès, però és molt fàcil, és Aventures, Enric Adventures. Així que us esperem. Volem que tothom doni suport i escalf amb aquest veí d'Esplugues, que està fent la volta al món sol. No té cap tipus de suport, no porta ni cotxe de suport, ni de tant en tant amb algun poble, res. Està sol i es va trobant gent pel camí, europea o no. I bé, ara ja està començant a ser una mica difícil la seva ruta. Per tant, jo diria que és la nostra entrevista estrella del cap de setmana.
1: I, a més, és en directe. Vull dir que ell, des de la Xina, ens trucarà en directe a les 12 i sortirà en directe, que no és res gravat, ni és en directe.
0: Exacte.
1: Que pot ser a les 12, pot ser a les 12 i un minut. Entengueu que, clar, els problemes de la trucada, doncs podem tenir uns minuts i de cobertura, uns minuts de coll. Però serà molt interessant escoltar-lo. I, com bé diu, és l'entrevista estrella d'avui, segur.
0: L'enregistrarem, evidentment, Esplugues FM. Tots els programes que fem els tenim enregistrats, els tenim ben guardats amb una carpeta de seguretat. Evidentment, aquesta entrevista amb l'Enric Luzán l'enregistrarem. L'entrevista li farà el Xema Luzán, que és col·laborador de la ràdio, fa el programa de cinema Cua de Cuc. I el que sí també garantim és que aquesta entrevista, si no la podeu escoltar avui en directe, dos, la tornarem a passar al llarg del dia i també una altra vegada demà diumenge, perquè és festa major i hem d'aprofitar aquestes oportunitats que tenim.
1: Tenim que donar-ho. Espluguem.

0: Ens apropem cap a dos quarts de dues. Continuem a la sintonia d'Esplugues FM, avui en directe. I jo no sé, la Isabel, per on està?
1: Estic arribant al Casal de Cultura Robert Brilles. Ja sabeu que abans ens hem apropat a la barraca i ens explicava el Josep, doncs, que la barraca és un espai de trobada per les entitats de cultura popular, en el que s'ofereix el vermut i també s'ofereix l'espai de les gloses. El que passa que ara mateix no hi ha cap grup que estigui ni tocant ni cantant. S'estan preparant. Així que, si et sembla, en breu torno a connectar i t'aviso, si és que no se me'n va la senyal, perquè estic ja arribant a la línia de no cobertura dels nostres micròfons inalàmbrics.
0: Perfecte,
1: però
0: Isabel.
1: D'aquí un momentet ja estarem escoltant
0: la música. Però ja sentim els acordions i tot, eh? Oi que sí?
1: Sí, el Pau Vinyoles ja està fent sonar el seu acordió, però la resta de música encara no estan preparats.
0: Val.
1: I jo crec que l'Esther està negociant, que és la que fa la glosa improvisada, està negociant algun tipus de pauta, eh? S'estan preparant. Nosaltres també, a la ràdio també, ens estem preparant. Doncs vinga, 2 minuts i connectem.
0: Perfecte, doncs fins aviat, Isabel.
1: Fins ara.

0: tornem a baixar baix, a peu de carrer. Isabel, com ho tenim això?
1: Doncs ja estem aquí preparats a l'escenari de la barraca perquè comencen a sonar els primers acords i comença el Pau Vinyoles a tocar l'acordió i els està costant una mica, preparar-se. A veure, enxufo micro i fem... Enxufo, si un cas, micròfon, el bafle, a veure si enganxem aquesta primera...

com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. Bé, ens allunyem una miqueta de la megafonia. No sé si s'ha sentit prou bé, Jordi, al final. Espero que sí. Doncs, començant una mica... se me'n va la cobertura. Si m'allunyo, se me'n va la cobertura. No sé si alguna de les persones que estan aquí ens voldran donar la seva opinió. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilles. Doncs vinga, Jordi, som-hi. No sé si ens donarà temps després de fer una altra connexió. Pujo cap als estudis, Jordi.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

Doncs la Festa Major no finalitza. Aquest dissabte a la tarda tenim molts més actes. Ara aniré fent una repassada, perquè ara mateix s'està fent el vermut i dinar popular. En aquests moments el vermut, amb aquesta cantada de gloses improvisades, que fa un moment érem allà, al Brilles. Segueix aquest vermut i dinar popular amb un concert popular que també es farà a la mateixa ubicació, i també tindrem a la Masoveria de Can Tintorer, que està aquí ben a prop, al carrer de l'Església, el Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. És una activitat organitzada per la Creu Roja, l'associació Aprenem i Esplugues Sense Barreres. Ens agrada molt que les entitats facin aquestes col·laboracions. Aquesta tarda també tenim activitats esportives. Tindrem el trofeu social de petanca, que es fa al Club de la Petanca, que està al carrer Doctor Turró, que nosaltres el coneixem com el Club de la Petanca de l'ambulatori del CAP de Lluís Millet. Doncs allà es farà un torneig de petanca. A partir de les 5 de la tarda anirem a les Moreres, i la penya d'Esplugues ens organitza partits de futbol sala. Així que l'esport està present amb aquesta Festa Major. Com hem comentat aquest matí, l'Ajuntament s'adhereix a aquesta Setmana de l'Esport Europea per tal de marcar ritmes amb propostes físiques i a l'aire lliure per tothom. Són activitats que es fan durant tot l'any, però cal remarcar que amb aquesta Festa Major doncs no ens acabem les activitats de tot caire. A 6:15 de la tarda hi ha la prediada castellera. Això què vol dir? Que les colles comencen a engegar màquines, a escalfar motors. Es farà al Casal de Cultura Robert Brilles, està organitzat per la colla de Castellers d'Esplugues, i en aquesta ocasió hi participen colles també de l'Arboc i castellers de la Vila de Gràcia. Així que es preveu una diada castellera molt intensa i molt emotiva. Marxem cap a Can Vidalet, a la plaça Macael. El Centre Aragonès ens ofereix una xocolatada popular. La Coloma, la nostra entitat centenària, que va més enllà del centenari perquè ja tenen 166 anys. Anirem a la Rajoleta, també aquí al centre, a 6:45 de la tarda, ens oferiran aquest concert. Més concerts. L'Escola Municipal de Música organitza al Parc dels Torrents, així estarem a la fresqueta i a l'aire lliure, un concert de combos. Diada nacional de bastoners. O sigui, és una diada, fa 31 anys que estan organitzant aquesta diada aquí a Esplugues. Comença a les 6 de la tarda amb un cercavila. Va més enllà d'una reunió entre colles bastoneres, perquè no es queden asseguts, diguem-ne, que fan un recorregut. Des de Can Tintorer passen pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per tant passaran per davant de l'Avent Centre Cultural, carrer Santiago Rossinyol, Eduard Toldrà, i finalitzarà a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix. Allà hi haurà el lluïment final. Allà sí que les colles, a la pista, ens oferiran cadascuna els seus balls. És una trobada molt intensa, perquè la colla bastonera no solament organitza aquesta trobada, aquesta diada, sinó que després ens conviden, sempre amb inscripció prèvia, al sopar popular, que participen totes les colles que han fet aquest cercavila, i a més després ens ofereixen un ball en el que hi participa el grup Esplufolk. On es fan totes aquestes activitats? Doncs al carrer de les Piles. Per qui no es situï, el carrer de les Piles és el carrer de l'Escola Isidre Martí, l'entrada nova, l'entrada de baix, no l'entrada del carrer Andreu Amat. Així que qui vulgui gaudir de diada bastonera, avui tota la tarda en podrà gaudir des de les 6 de la tarda, i ja us dic que per assistir al sopar s'havia de fer una reserva prèvia dels tíquets. A l'avinguda Esteve i Fontanet doncs també tenim concerts.
Tenim el concert dels Músics al Carrer, és un tribut al grup Charango, que ja el coneixem, i el que es fa és recuperar l'esperit festiu, vitalista i compromès d'en Charango, un tribut amb ritme i molta, molta energia. Què més hi ha? Doncs això serà 9:15. A 10:45, a la mateixa avinguda Esteve Fontanet, tenim veus molt reconegudes amb una nova escena musical catalana. Una cantautora barcelonina ens presenta les seves cançons que combinen sensibilitat, frescor, melodies pop, amb una manera directa i molt personal de connectar amb el públic. Sabeu com es diu? Es diu Su.

Esteve Infontanet està de moda. És l'avinguda que fa frontera amb el que és l'autopista i el barri de Finestrelles, per les persones que no ho conegueu. Que els d'Esplugues sí que ho coneixeu, però no sabeu que es diu Avinguda d'Esteve Infontanet. Des d'Esplugues FM us ho expliquem. Recordeu que hi ha un autobús que surt cada 15 minuts del centre d'Esplugues, que és a l'EPU, i us aproparà a l'avinguda Esteve Infontanet. Així que aneu amb compte, aneu amb cura, no conduïu si esteu de festa major, perquè l'Ajuntament ens ha posat aquesta línia totalment gratuïta. A les 12 de la nit hi haurà la Pinxadiscos Bulma Beat, que continuarà amb aquesta gran gresca que tenim a l'avinguda i barreja sons urbans, pops, danses, clàssics de les últimes dècades, i converteix aquesta nit, aquest final de nit, en una festa totalment indispensable i inoblidable. Entremig de tots aquests concerts que us he dit que es fa a l'avinguda Esteve Infontanet a Finestrelles, doncs tenim més coses. A la Verge de Mercè, a l'edifici Molí, hi haurà un ball amb l'Orquestra Catalana. Tenim el correfoc de Festa Majors, amb els Diables, amb la Falera, amb la Guita, amb l'Espaluc, amb els balls de Diables de Vilaseca. Hi haurà una tabalada a un quart de 10 de la nit. Ja sabeu que aquests horaris són els que posa l'agenda, però que després tot això pot anar una miqueta endarrerit, perquè Festa Major s'arriba tard sempre, i això no passa res, s'ha de tenir en compte. Hi haurà la tabalada al Casal de Cultura Robert Brilles i s'anirà fins al carrer de Can Tintorer. Per això abans aquella persona que ens parlava des del carrer, que deia m'agrada arribar a Esplugues i que es pugui caminar per la carretera sense cotxes. Doncs per què? Doncs perquè durant tot el dia tenim activitats culturals de les nostres colles, de les nostres entitats que travessen el carrer. Van cap a Can Tintorer, van cap al carrer de l'Església, venen cap a l'Avenç, venen cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Aquest recorregut que es farà amb aquesta tabalada i amb aquestes entitats que us he dit serà des de Can Tintorer, evidentment carrer de l'Església, carrer Joaquim Rosal, o sigui, tiraran recte, Emili Juncadella, Josep Campreciós, carrer d'Àngel Guimarà, i anirà a petar a la pista vermella del parc del Pou d'en Fèlix, on allà es farà el lluïment de les entitats. Es farà el lluïment amb el ball de Diables. O sigui que també és un punt a tenir en compte, la pista vermella. Si no voleu caminar gaire, doncs us quedeu tota la tarda a la pista vermella i podreu veure moltes cosetes. Més activitats. Organitzat per les festes populars, tenim un concert i corral. O sigui, seria la barraca que hem dit abans que hi ha aquí al Brilles, però traspassada a dalt. On és a dalt? Doncs al parc de les Tres Esplugues, que està darrere del cementiri, entrant per la carretera d'Àngel Guimarà. Això serien les activitats per aquest dissabte a la tarda. Així que arribat l'hora que és, que són les dues, si us sembla, ens n'anem a dinar i aquesta tarda us explicarem totes les activitats que es faran demà diumenge. Ei, que vagi de gust, bona festa major, visca!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia, que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi han moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments, i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de Festa Major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'Avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, al mateix Avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'Avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana, tant al matí com a la tarda, i després també hi ha activitats de parades d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu, no us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. Bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu. Tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oeste, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules, perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avens, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això,
1: mira,
0: fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cada un fa el seu, cada un fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon, és el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp diem, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport. Vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps.

0: Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la porta de l'Avens. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avens i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant i superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so?
0: Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
1: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil fent de músics del drac del Sant Jordi i amb una mica de la veu així una mica resposa perquè ahir vam sortir i és festa major.
1: I a veure el Marçal que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
1: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit on estic? A la porta de l'Avens, és que és on es viu la festa
0: major. Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la porta de l'Avens.
1: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No, Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
1: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avens.
2: Exacte, sí, ara farem el seu ball de lluïment. Que el vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
1: Molt bé, doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues.
1: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys i, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la Festa Major de Gràcia.
1: Ja ho sabem, però, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, eh? I la gent disfrutem molt.
1: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
1: Molt, molt.
4: Jo tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé, eh?
1: Sí, molt bé.
4: Molt, molt distret, hi ha coses per tothom, sí. I bueno, i veig que les entitats també al final actuen.
1: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
1: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i ja no és un assajos. Trobem una altra espluguí de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. La veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
1: Ara comentava amb un altre veí que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant. Jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí a aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació de que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
1: Perquè hi ha responsabilitat, eh?
5: I tant que sí.
1: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha tingut que fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, o sigui, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests baixos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que hi ha posat en pràctica de molta, molta, molta feina, de molta gent.
1: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu, veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat,
7: Lluc,
8: Aran
9: i Wassam.
1: Molt bé. I com esteu disfrutant a la festa d'avui?
6: Molt bé, és molt xulo tot.
7: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
1: De quina escola sou?
7: De l'Isidre Martí.
1: Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
7: He participat a Diables.
1: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
7: Sí.
1: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
7: Sí.
1: Que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
7: Sí, a cinquè.
1: A cinquè veu estar?
7: Sí.

0: gràcies em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles, no hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant, i ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas, com que tinc aquí, tinc el, ara a barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio, a la barraca, veig que les persones que esteu ara a la barraca sou de les...
1: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
0: Què és la barraca?
1: La barraca és un espai que hi ha aquí al casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà angloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
0: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
2: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
0: Perdona,
2: que hi ha
0: hagut
2: un petit problema tècnic. Digues.
0: No passa res, on estàs tu ara?
2: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
0: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
2: Tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
7: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel... que sé que ho esteu donant tot, i moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la Festa Major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la Festa Major. Estic a prop del Llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs, perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
2: Molt bé, molt bé. Estem a plena Festa Major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la Festa Major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa que ens falta.
7: No,
2: ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
7: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la Festa Major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats, i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot a l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
2: Sí, i tant, i tant.

0: Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He volgut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major, m'agrada la birra escalada, i m'agrada molt el parc de les nostres plugues, i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan... orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat, i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals. I alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i, per tant, doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la Festa Major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birrascada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular. I és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: Un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la Festa Major es viu al carrer,
1: greu,
0: i totes aquestes
1: Maria.
0: Activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè
0: jo, més que trist,
1: podria...
0: diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè
1: bueno, jo sóc feliç de veure,
0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem
1: a una
0: altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent.
1: És un crit de guerra, tio,
0: Sí, bueno, correcte. Amb el seu moment, tot el seu
1: moment. Pilarín, sí, va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: No. Tenim aquí vària gent que ens està visitant, perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, del que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Josep Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-ne en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resò canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos...
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
4: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
5: Hola, bon dia.
4: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
5: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
6: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
5: Des de quin poble m'has dit?
6: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
4: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
6: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol. Menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, pues seguixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
4: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
6: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
1: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
7: Hola.
1: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, has de buscar amagatalls.
6: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment, no hi havia, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui campar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
5: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
6: Literalment això. És brutal, la diferència és la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. Les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda... però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
5: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
6: Exacte.
5: Sí, perquè al principi a Tajikistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
6: Allà són musulmans,
5: sí.
6: No són molt conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen. Que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els hi deu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no?
5: Uh-huh.
6: Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
5: Vale.
6: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no.
5: Uh-huh. Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
6: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
5: Vale.
6: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
5: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
6: A veure, deixa'm mirar. Sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
5: Clar, llavors però,
6: no sé,
5: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
6: sí,
5: que és el que pertocaria
6: exacte.
5: Per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
6: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a veure trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
5: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge? Més o menys? 20 dies o així?
6: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
5: Sí.
6: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
5: Clar.
6: Llavors, no sé.
5: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
6: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs, són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. I de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però... Sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar. I m'han enviat alguna foto i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu. Vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
5: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
6: Molt bé. Mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1.000 i escaig metres, eh? He baixat aquí a Kaisgar. Estem als 24 graus.
5: Ah, molt bé. Molt bé. Sí, sí.
6: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
5: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
6: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no què sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
5: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
6: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
5: Ah, a partir de l'any.
6: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
5: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
6: No.
5: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
6: Sí.
5: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
6: Por ahí.
5: Buah.
6: Ara, crec que ara ja porto més del 25%. Potser un 28 o 29, no sé. Però sí, pot ser.
5: I en quilòmetres? Més o menys?
6: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
5: Buah.
6: Sí, i en he de fer en total 26.000.
5: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
6: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
5: 40.
6: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
5: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
6: Són
5: 42
6: sí.
5: I algo.
6: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
5: Sí.
6: Sí.
5: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
6: Sí.
5: És la part més...
6: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
5: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
6: S'ha de cuidar bé.
5: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
6: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
5: Ah, encara.
6: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
5: O sigui
6: estic bastant content amb el pes.
5: Economitzes el que pots, no? Perquè pesi el menys possible, no?
6: Clar, important.
5: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? A Geòrgia va ser o...?
6: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Hooker,
5: sí?
6: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
5: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
6: sabatilles. No, no, ja les tinc, ja les he comprat.
5: Ah, les has comprat ja, molt bé,
6: sí,
5: molt bé.
6: Tenen jo pensava bona... que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
5: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa.
6: Oh. Clar, sí, marca Peak, no sé, no el conec, crec que és marca xinesa, sí.
5: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
4: Has fet alguna mitjana? Mira, de que les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de que quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
6: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
4: Quina diferència, eh?
6: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
4: Yeah.
6: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
5: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
6: Clar, és que marca que no conec.
5: Sí.
6: No tenen la sola especial per muntanya, que... però bueno, tampoc per la muntanya.
5: Sí, sí. Ara més o menys portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
6: Vale.
5: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
6: Doncs...
5: Ara Pakistan,
6: des
5: no?
6: Des d'aquí... Seria... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
5: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga.
6: Exacte.
5: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
6: Això m'han dit.
5: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
6: Està al seu lluny.
5: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
6: Ui, traient els passatges és mala idea, però et
5: no,
6: complica més o menys al maig.
5: Al maig de l'any que ve.
6: Potser.
5: Al maig.
6: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a l'Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
4: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
6: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt, molt sorprenent.
5: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
6: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar, per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
5: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morugurú, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
6: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Ha sigut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
5: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem-ho amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Els veies tu amb...
6: Tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'única fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Bé, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
5: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
6: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
5: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat en la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
6: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat. És un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
5: A veure si a través...
6: També ells ho fan aposta, perquè a través... tenen un visat per anar, vull dir que ja...
5: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? O... Tu has passat per allà?
6: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac, no és un mar, tipus el Mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
5: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
6: bueno,
5: nostra...
6: Bueno, perquè ja fa molts anys.
5: Ah, vale.
6: Ja fa molts anys,
5: sí, sí. Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
6: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, no sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
5: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar,
6: sí.
5: No? I tens alguna anècdota que diguis, bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
6: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Georgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
5: No estava carregat, no?
6: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
5: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
6: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
5: Home,
6: també, sí.
5: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
6: Té tota la pinta, sí.
5: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
6: Sí.
5: Tenia baioneta.
6: Sí.
5: Estava pres sí. per l'atac, no? per fer-lo servir. No?
6: Era arma de guerra.
5: Arma de guerra. Sí. I t'hagués agradat anar a Rússia o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
6: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
5: No cridava, vale. A ti te va,
6: no.
5: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
6: Això,
5: no?
6: Això diuen.
5: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires a qui no mires.
6: No sé, Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és doncs que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Doncs no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agobi, però bueno, ho fan per seguretat.
5: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
6: No. M'ho van preguntar.
5: Ah, t'ho van preguntar.
6: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
5: Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista.
6: No, però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
5: Sí, sí.
6: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa.
5: Clar,
6: no sé.
5: Clar. Que siguis influencer...
6: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
5: Ah, això,
6: clar,
5: és el que anava a dir.
6: Tampoc, perquè és el mateix, jo crec, que periodista, no?
5: Algú semblat, no? Diguéssim.
6: Sí.
5: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... I, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar. Però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
6: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
5: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
6: jo dubto, també.
5: No tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no?, que es diu. Molt bé.
6: Sí, sí, sí.
5: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
6: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta del món a fer vots com Tajikistan seria molt dur, però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
5: Bueno, clar, i sempre tens l'oportunitat, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
6: Fa.
5: Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pots fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
6: Sí.
5: Diguéssim, estic molt agobiat...
6: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
5: Vas parant, però què pares? Un parell, 3 dies? 2-3 dies? Més o menys? Quan és...
6: Doncs mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes. Vaig parar una setmana... Ara estic parant, ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
5: Sí.
6: És necessari.
5: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
6: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i per això...
5: Clar,
6: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
5: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
6: no,
5: quan més
6: no,
5: tingui,
6: la
5: millor,
6: la
5: però...
6: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
5: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
6: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
5: Déu-n'hi-do.
6: I al YouTube, 29.000.
5: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
6: Sí. No?
5: Exacte, exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
6: Sí.
5: Sí, no?
6: Sí, tinc amics que amb els que parlo sobre. Sí, sí, sí, sí.
5: I després hi ha una, sí, ràdio, una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
6: Ah, exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
5: vale.
6: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
5: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any o un any i mig o una cosa així, més o menys?
6: Sí, fora, dos o així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
5: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
6: L'alcalde, no?
5: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
6: Raül Romeva.
5: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
6: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, Sant Esplugues, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
5: Ho has de dir, eh?
6: Sempre que el diari Terrassa... Sí, però... El diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
5: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que...
6: Molt tant.
5: Està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
6: No, silenci res, eh?
5: Ah, no?
6: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
5: Hòstia.
6: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
5: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
6: Crec que uns 1 milió, aprox.
5: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me'n recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
6: Doncs això deu haver passat aquí.
5: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
6: Jo crec que sí, jo crec que sí.
5: Perquè, clar...
6: Sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
5: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de... orientals.
6: Exacte.
5: Exacte.
6: A veure, sí. Aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
5: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
6: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
5: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
6: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
5: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
6: No m'he trobat allò... No.
5: No.
6: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
5: Clar.
6: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
5: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant Adiós, que digui...
6: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
5: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
1: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
5: Ja està.
1: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
6: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
1: O sigui, clica el vídeo i tanca.
6: I per això han augmentat les visites.
1: Ah, doncs no...
6: Això és el que fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
1: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte. És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada.
5: Clar.
1: Sí.
6: Exacte.
5: Sí.
6: Doncs això.
1: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
6: Va ser molt emocionant. Sí.
1: Ens ho transmets d'aquesta manera. La teva sinceritat ens arriba a la pell. O sigui, estàs en pantalla, però ens arriba a la pell.
6: Gràcies.
1: El barret,
6: que ho sàpiga transmetre.
1: El barret nou m'agrada molt.
6: Mira, a mi, quan la vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt. M'agrada.
1: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
5: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
1: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
5: La Volta al Món a peu. Dia?
1: Dia, avui quin
6: 294,
1: dia és?
6: 294,
5: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
6: No sé segur.
5: Te fots una paella, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal o així? No tens cap problema, no?
6: I tant.
5: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
1: Una abraçada.
6: Okay.
5: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
6: Una abraçada a tots. Una abraçada.
5: Adéu, gràcies.

0: vaig poder-hi ser. Però tu segur que ens explicaràs com va anar i com va estar.
1: Vaja, m'agrada bastant. Però vaja, molta gent. I
0: el Gurrutxaga en plena forma o com estava?
1: En plena forma. Continua sent un showman.
0: Escolta, estic ja aquí al Robert Brilles, veig el hi ha dimonis, no sé si sentiu...
1: I tant.
0: Els petardos.
1: Se sent tot, sí.
0: Estan els dimonis de fondo i hi ha una gentada bestial. Anem a mirar a veure si podem aconseguir parlar amb algú dels dimonis. Espera, vaig intentar anar cap allà, però està tot... Vaig cap allà a veure si em deixen arribar... Bé, no puc arribar, Jordi. Ho sento, però no puc arribar als dimonis. El que sí també veig que hi ha molta activitat a la zona d'on t'estan... A la barraca on t'estan servint les cerveses. Això sí també veig que l'activitat és forta. I ara estan desplaçant els diables cap a fora de l'escenari. A veure si així podem fer el seguici.
1: No et cremis, eh?
0: Sí.
1: Que no ho has preparat.
0: Perdona, que no... Perdona, a veure... Ara, que no et sentia, Jordi, què m'has dit?
1: Que dic que vagis en compte.
0: Ah, sí, no em vull cremar, que samarreta d'Esplugues FM només en tinc una, vull dir que no la vull cremar. A veure, ara estem seguint... Aquest any el tenim més complicat, el poder entrevistar ningú.
1: Tanta gent ja que no et pots ni moure.
0: Sí, bueno, no he pogut arribar, hi havia molta gent. Deixa'm que em mouré una miqueta i farem... Sí. Mira, saps què? Com és impossible, vaig una mica a copsar el carrer i demanar a la gent què li sembla la festa major d'enguany, a veure com ho està vivint. Espera, que preguntarem amb aquesta senyora que va amb el nen. Hola, què tal? Com està vivint la festa major d'enguany?
2: Molt bé.
0: Sí,
2: que mi marido no se me pierda.
0: Ah, que está su marido que se pierde. Pues vigile, si va hacia las cervezas, vigile que no se pierde hacia allí. Gracias. Anem a demanar... A veure... Que preguntarem a la gent que va pel carrer... A veure què els hi sembla. Doncs no he pogut arribar, Jordi, és impossible, perquè estaven... Clar, és que... Estàvem en una zona que no deixen passar, perquè hi ha massa foc i no... Mira, anem a entrevistar a veure què li sembla la festa major d'enguany. Hola, què et sembla la festa major d'enguany d'Esplugues?
3: La festa major d'Esplugues m'encanta.
0: Sí?
3: Sempre. Soc d'Esplugues.
0: Ah, tu ets d'Esplugues?
3: Hombre, pues sí, de tota la vida.
0: I què és el que veus millor d'aquest any?
3: D'aquest any? Pues mira, jo ara feia uns anys que no venia, però el poder passar per la carretera d'Esplugues sense cotxes, he fet una foto preciosa, ha sigut algo per mi meravellós. Poder passar, sí, tota la meva vida per les voreres i poder passar pel ben mig de la carretera ha sigut un plaer.
0: Està tancat la carretera, recordem que està tancada des de les 9 i mitja del dematí, està tancada, que no poden passar cotxes, només els necessaris. Tenim a la Isabel. Isabel, com va?
4: Molt bé, molt bé. Estic aquí baix copsant una mica l'ambient, està superfantàstic. És que m'agrada poder veure tots aquests colors, la gent de colors diferents amb les seves samarretes de les seves colles. És fantàstic.
0: Sí, és veritat. A més, hi ha diverses samarretes i diverses colles aquí baix ara, eh? Perquè a part dels diables hi ha més gent.
4: Sí, perquè hi havia les colles de gegants, de diables, de castells, perquè s'està acabant el cercavila infantil que ha començat a les 11 del matí i hi ha diverses colles. També tenim colles que estaven a barraques, com us he dit abans, que porten la samarreta vermella del ferro, els gegants que les porten de color blau, drums també les porta de color blau. Bé, cada colla té el seu color i a més aquest color taronja que tenim del... mocador, que també dona molta alegria. I nosaltres, que anem de negre...
0: I nosaltres de negre, que som, bueno...
4: Esplugues
0: FM, el negre sempre es queda bé, no? Diuen que queda bé en tot.
4: Combina con todo.
0: Ah, per això, que queda bé, per tant, sempre queda bé. Has anat a... Vas anar a l'Orquestra Mondragón, ahir?
3: No vaig poder. Avui sí, avui tot el dia seré per aquí, però sí.
0: Bueno, doncs la Su, aquesta nit toca la Su.

0: com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs la Festa Major no finalitza. Aquest dissabte a la tarda tenim molts més actes. Ara aniré fent una repassada, perquè ara mateix s'està fent el vermut i dinar popular. En aquests moments el vermut amb aquesta cantada de gloses improvisades, que fa un moment érem allà, al Brilles. Segueix aquest vermut i dinar popular amb un concert popular que també es farà a la mateixa ubicació, i també tindrem a la Masoveria de Can Tintorer, que està aquí ben a prop, al carrer de l'Església, el Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. És una activitat organitzada per la Creu Roja, l'associació Aprenem i Esplugues Sense Barreres. Ens agrada molt que les entitats facin aquestes col·laboracions. Aquesta tarda també tenim activitats esportives. Tindrem el Trofeu Social de Petanca, que es fa al Club de la Petanca, que està al carrer Doctor Turró, que nosaltres el coneixem com el Club de la Petanca de l'Ambulatori del Cap de Lluís Millet. Doncs allà es farà un torneig de petanca. A partir de les 5 de la tarda anirem a les Moreres i la penya d'Esplugues ens organitza partits de futbol sala. Així que l'esport està present amb aquesta Festa Major. Com hem comentat aquest matí, l'Ajuntament s'adhereix a aquesta Setmana de l'Esport Europea per tal de marcar ritmes amb propostes físiques i a l'aire lliure per tothom. Són activitats que es fan durant tot l'any, però cal remarcar que amb aquesta Festa Major doncs no ens acabem les activitats de tot gaire. A 6:15 de la tarda hi ha la Prediada Castellera. Això què vol dir? Que les colles comencen a engegar màquines, a escalfar motors. Es farà al Casal de Cultura Robert Brilles, està organitzat per la Colla de Castellers d'Esplugues, i en aquesta ocasió hi participen colles també de l'Arboc i castellers de la Vila de Gràcia. Així que es preveu una Diada Castellera molt intensa i molt emotiva. Marxem cap a Can Vidalet, a la plaça Macael. El Centre Aragonès ens ofereix una xocolatada popular. La Coloma, la nostra entitat centenària, que va més enllà del centenari perquè ja tenen 166 anys. Anirem a la Rajoleta, també aquí al centre, a 6:45 de la tarda, ens oferiran aquest concert. Més concerts. L'Escola Municipal de Música organitza al Parc dels Torrents, així estarem a la fresqueta i a l'aire lliure, un concert de combos. Diada Nacional de Bastoners. O sigui, és una diada, fa 31 anys que estan organitzant aquesta diada aquí a Esplugues. Comença a les 6 de la tarda amb un cercavila. Va més enllà d'una reunió entre colles bastoneres, perquè no es queden asseguts, diguem-ne, que fan un recorregut. Des de Can Tintorer passen pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per tant passaran per davant de l'Avent Centre Cultural, carrer Santiago Rossinyol, Eduard Toldrà, i finalitzarà a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix. Allà hi haurà el lluïment final. Allà sí que les colles, en la pista, ens oferiran cadascuna els seus balls. És una trobada molt intensa, perquè la colla bastonera no solament organitza aquesta trobada, aquesta diada, sinó que després ens conviden, sempre amb inscripció prèvia, al sopar popular, que participen totes les colles que han fet aquest cercavila, i a més després ens ofereixen un ball, en el que hi participa el grup Esplufolk. On es fan totes aquestes activitats? Doncs al carrer de les Piles. Per qui no es situï, el carrer de les Piles és el carrer de l'Escola Isidre Martí, l'entrada nova, l'entrada de baix, no l'entrada del carrer Andreu Amat. Així que qui vulgui gaudir de diada Bastonera, avui tota la tarda en podrà gaudir des de les 6 de la tarda i ja us dic que per assistir al sopar s'havia de fer una reserva prèvia dels tíquets. A l'avinguda Esteve i Fontanet doncs també tenim concerts. Tenim el concert dels Músics al Carrer, és un tribut al grup Charango, que ja el coneixem, i el que es fa és recuperar l'esperit festiu, vitalista i compromès d'en Charango, un tribut amb ritme i molta, molta energia. Què més hi ha? Doncs això serà 9:15. A 10:45, a la mateixa avinguda Esteve i Fontanet, tenim veus molt reconegudes amb una nova escena musical catalana. Una cantautora barcelonina ens presenta les seves cançons que combinen sensibilitat, frescor, melodies pop, amb una manera directa i molt personal de connectar amb el públic. Sabeu com es diu? Es diu Su.

Esteban Fontanet està de moda, és l'avinguda que fa frontera amb el que és l'autopista i el barri de Finestrelles, per les persones que no ho conegueu, que els d'Esplugues sí que ho coneixeu, però no sabeu que es diu Avinguda d'Esteve i Fontanet. Des d'Esplugues FM us ho expliquem. Recordeu que hi ha un autobús que surt cada 15 minuts del centre d'Esplugues, que és a l'EPU, i us aproparà a l'Avinguda Esteve i Fontanet. Així que aneu amb compte, aneu amb cura, no conduïu si esteu de festa major, perquè l'Ajuntament ens ha posat aquesta línia totalment gratuïta. A les 12 de la nit hi haurà la Pinxadiscos Bulma Beat, que continuarà amb aquesta gran gresca que tenim a l'avinguda i barreja sons urbans, pops, danses, clàssics de les últimes dècades, i converteix aquesta nit, aquest final de nit, en una festa totalment indispensable i inoblidable. Entremig de tots aquests concerts que us he dit que es fa a l'Avinguda Esteve i Fontanet a Finestrelles, doncs tenim més coses. A la Verge de Mercè, a l'edifici Molí, hi haurà un ball amb l'Orquestra Catalana. Tenim el correfoc de Festa Majors, amb els Diables, amb la Falera, amb la Guita, amb l'Espaluc, amb els balls de Diables de Vilaseca. Hi haurà una tabalada a un quart de 10 de la nit. Ja sabeu que aquests horaris són els que posa l'agenda, però que després tot això pot anar una miqueta endarrerit, perquè Festa Major s'arriba tard sempre, i això no passa res, s'ha de tenir en compte. Hi haurà la tabalada al Casal de Cultura Robert Brilles i s'anirà fins al carrer de Can Tintoré. Per això abans aquella persona que ens parlava des del carrer, que deia m'agrada arribar a Esplugues i que es pugui caminar per la carretera sense cotxes. Doncs per què? Doncs perquè durant tot el dia tenim activitats culturals de les nostres colles, de les nostres entitats, que travessen el carrer. Van cap a Can Tintoré, van cap al carrer de l'Església, venen cap a l'Avenç, venen cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Aquest recorregut que es farà amb aquesta tabalada i amb aquestes entitats que us he dit serà des de Can Tintoré, evidentment carrer de l'Església, carrer Joaquim Rosal, o sigui, tiraran recte, Emili Juncadella, Josep Campreciós, carrer d'Àngel Guimarà, i anirà a petar a la pista vermella del parc del Pou d'en Fèlix, on allà es farà el lluïment de les entitats. Es farà el lluïment amb el ball de Diables. O sigui que també és un punt a tenir en compte, la pista vermella. Si no voleu caminar gaire, doncs us quedeu tota la tarda a la pista vermella i podeu veure moltes cosetes. Més activitats. Organitzat per les festes populars, tenim un concert i corral. O sigui, seria la barraca que hem dit abans que hi ha aquí al Brilles, però traspassada a dalt. On és a dalt? Doncs al parc de les Tres Esplugues, que està darrere del cementiri, entrant per la carretera d'Àngel Guimarà. Això serien les activitats per aquest dissabte a la tarda. Així que arribat l'hora que és, que són les dues, si us sembla, ens n'anem a dinar i aquesta tarda us explicarem totes les activitats que es faran demà diumenge. Ei, que vagi de gust, bona festa major, visca Sant Mateu!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia, que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi ha moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tennis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de l'EC, que organitza la secció de tennis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a l'iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments, i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de festa major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, el mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, a la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana tant al matí com a la tarda. I després també hi ha activitats de parades, d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu. No us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. No, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu, tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Esplugues City, perquè molta gent potser no sap que Esplugues City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Esplugues City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oest, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules, perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues d'Esplugues City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avenç, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això, mira, fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: En ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir sí. guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos, i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cadascú fa el seu, cadascú fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon. És el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca.
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, diem, sí. Mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport. Vull dir que endavant, molts whatsapps. Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
0: Mira, estic a la porta de l'Avenç. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avenç i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant i superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so?
1: Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
0: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil, fent de músics del drac del Sant Jordi, i amb una mica de la veu així, una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
0: I a veure el Marçal, que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
0: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit, on estic? A la Porta de l'Avenç, és que és on es viu la festa
1: Isabel,
0: major.
1: Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la Porta de l'Avenç.
0: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No, Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
0: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avenç.
2: Exacte, sí, i ara farem el seu ball de lluïment. Que el vam estrenar pel 50 aniversari de l'agrupament.
0: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues i per tant...
0: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys i, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la festa major de Gràcia.
0: Ja ho sabem, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, I la gent disfrutem molt.
0: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
0: Jo
4: tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
0: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, i bueno, i veig que les entitats també al final actuen.
0: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
0: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i hi ha uns assajos. Trobem una altra espluguida de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió. La veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
0: Ara comentava amb un altre veí que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant. Jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí, aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació de que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més, perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
0: Perquè hi ha responsabilitat,
5: I tant que sí.
0: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha hagut de fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests baixos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó de posar en pràctica de molta, molta, molta feina de molta gent.
0: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat, Lluc,
7: Aran
8: i Wassam.
0: Molt bé. I com esteu disfrutant la festa d'avui?
9: Molt bé, és molt xulo tot.
10: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
0: De quina escola sou?
11: De l'Isidre Martí.
0: Sí, els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres?
12: Participeu amb alguna entitat?
0: No, no us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
13: He participat a Diables.
0: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
14: Sí.
0: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
14: Sí.
0: que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
7: Sí, a cinquè. A cinquè.
0: A cinquè veu estar?
7: Sí.
0: I tu has estat?
8: Jo sí, sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
0: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes. Val? A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas, ara a barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio a la barraca, veig que les persones que esteu ara a la barraca sou de les...
13: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
0: Què és la barraca?
13: La barraca és un espai que hi ha aquí al casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà gloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
0: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
1: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
0: Perdona
1: que hi ha hagut un petit problema tècnic. Digues.
0: No passa res, on estàs tu ara?
1: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
0: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
14: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
15: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel... que sé que ho esteu donant tot, i moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la Festa Major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la Festa Major. Estic a prop del Llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
1: Molt bé, molt bé. Estem a plena Festa Major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una super entrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la Festa Major. Sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta. Ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
15: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
1: Sí, tant, i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer, es té que viure la festa, Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient, el carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós, què opines de la festa? Has pogut llegir una mica el que, les activitats que hi havia aquest any?
15: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major, m'agrada la birra escalada, i m'agrada molt el parc de les nostres plugues, i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan... orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la Festa Major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
15: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
15: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
15: Un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la Festa Major es viu al carrer,
15: greu,
1: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
15: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que vas fer totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
1: bueno,
15: perquè
1: més que trist,
15: podria...
1: diria afortunat.
15: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
1: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè
15: deixem
1: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema, per tant passem
15: a una
1: altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent.
15: És un crit de guerra.
1: Sí, bueno, correcte, en el seu moment tot el seu
15: Pilarín va encantar. A veure, tornem a fer, perdre.
1: Tenim aquí diverses gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. També amb una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
15: Enmig de les vaques.
1: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de lo que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
15: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada. Bueno,
1: vinga, una abraçada. Adéu, adéu, adéu.

0: Vaja, m'agrada bastant. Però va, ja, molta gent. I
1: el Gurrutxaga en plena forma com estava?
0: En plena forma, molt. Continua sent un showman.
1: Escolta, estic ja aquí al Robert Brilles, veig el hi ha dimonis, no sé si sentiu...
0: I tant.
1: Els petardos.
0: Se sent tot, sí.
1: Estan els dimonis de fondo i hi ha una gentada bestial. Anem a mirar a veure si podem aconseguir parlar amb algú dels dimonis. Espera, vaig intentar anar cap allà, però està tot... Vaig cap allà a veure si em deixen arribar... Bé, no puc arribar, Jordi. Ho sento, però no puc arribar als dimonis. El que sí, també veig que hi ha molta activitat a la zona d'on t'estan... A la barraca on t'estan servint les cerveses. Això sí, també veig que l'activitat és forta. I ara estan desplaçant els diables cap a fora de l'escenari. A veure si així podem fer el seguici.
0: No et cremis, eh?
1: Sí.
0: Que no ho has preparat.
1: Perdona, que no... Perdona, a veure... Ara, que no et sentia, Jordi, què m'has dit?
0: Que dic que vagis en compte.
1: Ah, sí, no em vull cremar, que samarreta d'Esplugues FM només en tinc una, vull dir que no la vull cremar. A veure, ara estem seguint... Aquest any el tenim més complicat, el poder entrevistar ningú.
0: Tanta gent ja que no et pots ni moure.
1: Sí, bueno, no he pogut arribar, hi havia molta gent. Deixa'm que em mouré una miqueta i farem... Sí. Mira, saps què? Com és impossible, vaig una mica a copsar el carrer i demanar a la gent què li sembla la festa major d'enguany, a veure com ho està vivint. Espera, que preguntarem amb aquesta senyora que va amb el nen. Hola, què tal? Com està vivint la festa major d'enguany?
2: Molt bé.
1: Sí,
2: que mi marido no se me pierda.
1: Ah, que está su marido que se pierde. Pues vigile, si va hacia las cervezas, vigile que no se pierde hacia allí. Gracias. Anem a demanar, a veure, que preguntarem a la gent que va pel carrer. A veure què els hi sembla. Doncs no he pogut arribar, Jordi, és impossible, perquè estaven, clar, és que estàvem en una zona que no deixen passar perquè hi ha massa foc i no... Mira, anem a entrevistar a veure què li sembla la festa major d'enguany. Hola, què et sembla la festa major d'enguany d'Esplugues?
3: La festa major d'Esplugues m'encanta.
1: Sí?
3: Sempre. Soc d'Esplugues.
1: Ah, tu ets d'Esplugues?
3: Hombre, pues sí, de tota la vida.
1: I què és el que veus millor d'aquest any?
3: D'aquest any? Pues mira, jo ara feia uns anys que no venia, però el poder passar per la carretera d'Esplugues sense cotxes, he fet una foto preciosa. Ha sigut algo per mi meravellós. Poder passar, sí, tota la meva vida per les voreres i poder passar pel ben mig de la carretera ha sigut un plaer.
1: Està tancat la carretera, recordem que està tancada des de les 9:30 del matí, està tancada, que no poden passar cotxes, només els necessaris. Tenim a la Isabel. Isabel, com va?
4: Molt bé, molt bé. Estic aquí baix copsant una mica l'ambient, està super fantàstic. És que m'agrada poder veure tots aquests colors, la gent de colors diferents amb les seves samarretes de les seves colles, és fantàstic.
1: Sí, és veritat, a més hi ha diverses samarretes i diverses colles aquí baix ara, perquè a part dels diables hi ha més gent.
4: Sí, perquè hi havia les colles de gegants, de diables, de castells, perquè s'està acabant el cercavila infantil que ha començat a les 11 del matí i hi ha diverses colles. També tenim colles que estaven a barraques, com us he dit abans, que porten la samarreta vermella del ferro, els gegants que les porten de color blau, drums també les porta de color blau. Bé, cada colla té el seu color i a més aquest color taronja que tenim del... mocador, que també dona molta alegria. I nosaltres, que anem de negre...
1: I nosaltres de negre, que som, bueno...
4: Esplugues
1: FM, el negre sempre es queda bé, no? Diuen que queda bé en tot.
4: Combina con todo.
1: Ah, per això, que queda bé, per tant, sempre queda bé. Has anat a... Vas anar a l'Orquestra Mondragón, ahir?
3: No vaig poder. Avui sí, avui tot el dia seré per aquí, però sí.
1: Bueno, doncs pues la Su, aquesta nit toca la Su.
3: Bueno, ja veurem.
1: Ja veurem. Molt bé, Jordi, et passo la conversa.

0: Molt bé, doncs això és el que passava aquest matí i us ho hem resumit una mica així compactat, eh? Per tots aquells que us hagueu perdut, hem tingut el Josep Maria i la Isabel Mató voltant pels carrers i justament tornem a tenir a la Isabel, que em sembla que està pel carrer de l'església passejant per allà les paradetes, a veure què ens diu. Hola, Isabel.
1: Hola, Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
1: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu, i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu doncs ja et va coneixent també i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
1: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
1: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a l'Olga,
1: doncs
2: que també són d'Esplugues.
1: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns i molta màgia.
2: Sí.
1: Val? Gràcies.
2: A tu.
1: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
1: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
1: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
1: Per exemple, tenim aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
1: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
1: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
1: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
1: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc Bruixeria Nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
1: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
1: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los el sopar, queden primats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
1: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
1: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
1: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: Sí.
1: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
1: Les feu aquestes, vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
1: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí.
1: Jo, no és una titella, no, és una col·lecció del conte.
4: No, aquests els fem de quatre personatges. Són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Doncs la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, doncs el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires. Aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
1: Val. Seria això, eh? L'arroba al davant, titellespuma.
4: Exacte.
1: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara!

Doncs la Festa Major no finalitza. Aquest dissabte a la tarda tenim molts més actes. Ara aniré fent una repassada, perquè ara mateix s'està fent el vermut i dinar popular. En aquests moments el vermut amb aquesta cantada de gloses improvisades, que fa un moment érem allà, al Brilles. Segueix aquest vermut i dinar popular amb un concert popular que també es farà a la mateixa ubicació, i també tindrem a la Masoveria de Can Tintorer, que està aquí ben a prop, al carrer de l'Església, el Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. És una activitat organitzada per la Creu Roja, l'associació Aprenem i Esplugues Sense Barreres. Ens agrada molt que les entitats facin aquestes col·laboracions. Aquesta tarda també tenim activitats esportives. Tindrem el Trofeu Social de Petanca, que es fa al Club de la Petanca, que està al carrer Doctor Turró, que nosaltres el coneixem com el Club de la Petanca de l'Ambulatori del Cap de Lluís Millet. Doncs allà es farà un torneig de petanca. A partir de les 5 de la tarda anirem a les Moreres i la penya d'Esplugues ens organitza partits de futbol sala. Així que l'esport està present amb aquesta Festa Major. Com hem comentat aquest matí, l'Ajuntament s'adhereix a aquesta Setmana de l'Esport Europea per tal de marcar ritmes amb propostes físiques i a l'aire lliure per tothom. Són activitats que es fan durant tot l'any, però cal remarcar que amb aquesta Festa Major doncs no ens acabem les activitats de tot caire. A 6:15 de la tarda hi ha la Prediada Castellera. Això què vol dir? Que les colles comencen a engegar màquines, a escalfar motors. Es farà al Casal de Cultura Robert Brilles, està organitzat per la Colla de Castellers d'Esplugues, i en aquesta ocasió hi participen colles també de l'Arboc i castellers de la Vila de Gràcia. Així que es preveu una Diada Castellera molt intensa i molt emotiva. Marxem cap a Can Vidalet, a la plaça Macael. El Centre Aragonès ens ofereix una xocolatada popular. La Coloma, la nostra entitat centenària, que va més enllà del centenari perquè ja tenen 166 anys. Anirem a la Rajoleta, també aquí al centre, a 6:45 de la tarda, ens oferiran aquest concert. Més concerts. L'Escola Municipal de Música organitza al Parc dels Torrents, així estarem a la fresqueta i a l'aire lliure, un concert de combos. Diada Nacional de Bastoners. O sigui, és una diada, fa 31 anys que estan organitzant aquesta diada aquí a Esplugues. Comença a les 6 de la tarda amb un cercavila. Va més enllà d'una reunió entre colles bastoneres, perquè no es queden asseguts, diguem-ne, que fan un recorregut. Des de Can Tintorer passen pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per tant passaran per davant de l'Avent Centre Cultural, carrer Santiago Rossinyol, Eduard Toldrà, i finalitzarà a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix. Allà hi haurà el lluïment final. Allà sí que les colles, a la pista, ens oferiran cadascuna els seus balls. És una trobada molt intensa, perquè la colla bastonera no solament organitza aquesta trobada, aquesta diada, sinó que després ens conviden, sempre amb inscripció prèvia, al sopar popular, que participen totes les colles que han fet aquest cercavila, i a més, després ens ofereixen un ball en el que hi participa el grup Esplufolk. On es fan totes aquestes activitats? Doncs al carrer de les Piles. Per qui no es situï, el carrer de les Piles és el carrer de l'Escola Isidre Martí, l'entrada nova, l'entrada de baix, no l'entrada del carrer Andreu Amat. Així que qui vulgui gaudir de Diada Bastonera, avui tota la tarda en podrà gaudir des de les 6 de la tarda, i ja us dic que per assistir al sopar s'havia de fer una reserva prèvia dels tíquets. A l'avinguda Esteve i Fontanet doncs també tenim concerts.
Tenim el concert dels Músics al Carrer, és un tribut al grup Charango, que ja el coneixem, i el que es fa és recuperar l'esperit festiu, vitalista i compromès d'en Charango, un tribut amb ritme i molta, molta energia. Què més hi ha? Doncs això serà a 9:15. A 10:45, a la mateixa avinguda Esteve i Fontanet, tenim veus molt reconegudes amb una nova escena musical catalana. Una cantautora barcelonina ens presenta les seves cançons que combinen sensibilitat, frescor, melodies pop, amb una manera directa i molt personal de connectar amb el públic. Sabeu com es diu? Es diu Su.

Esteve Fontanet està de moda, és l'avinguda que fa frontera amb el que és l'autopista i el barri de Finestrelles, per les persones que no ho conegueu, que els d'Esplugues sí que ho coneixeu, però no sabeu que es diu Avinguda d'Esteve Fontanet. Des d'Esplugues FM us ho expliquem. Recordeu que hi ha un autobús que surt cada 15 minuts del centre d'Esplugues, que és a l'EPU, i us aproparà a l'Avinguda Esteve i Fontanet. Així que aneu amb compte, aneu amb cura, no conduïu si esteu de festa major, perquè l'Ajuntament ens ha posat aquesta línia totalment gratuïta. A les 12 de la nit hi haurà la Pinxadiscos Bulma Beat, que continuarà amb aquesta gran gresca que tenim a l'avinguda i barreja sons urbans, pops, danses, clàssics de les últimes dècades, i converteix aquesta nit, aquest final de nit, en una festa totalment indispensable i inoblidable. Entre mig de tots aquests concerts que us he dit que es fa a l'Avinguda Esteve i Fontanet a Finestrelles, doncs tenim més coses. A la Verge de Mercè, a l'edifici Molí, hi haurà un ball amb l'Orquestra Catalana. Tenim el Correfoc de Festa Majors, amb els Diables, amb la Falera, amb la Guita, amb l'Espaluc, amb els Balls de Diables de Vilaseca. Hi haurà una tabalada a un quart de 10 de la nit. Ja sabeu que aquests horaris són els que posa l'agenda, però que després tot això pot anar una miqueta endarrerit, perquè Festa Major s'arriba tard sempre, i això no passa res, s'ha de tenir en compte. Hi haurà la tabalada al Casal de Cultura Robert Brilles i s'anirà fins al carrer de Can Tintorí. Per això abans aquella persona que ens parlava des del carrer, que deia m'agrada arribar a Esplugues i que es pugui caminar per la carretera sense cotxes. Doncs per què? Doncs perquè durant tot el dia tenim activitats culturals de les nostres colles, de les nostres entitats, que travessen el carrer. Van cap a Can Tintoré, van cap al carrer de l'Església, venen cap a l'Avenç, venen cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Aquest recorregut que es farà amb aquesta tabalada i amb aquestes entitats que us he dit serà des de Can Tintoré, evidentment carrer de l'Església, carrer Joaquim Rosal, o sigui, tiraran recte, Emili Juncadella, Josep Campreciós, carrer d'Àngel Guimarà, i anirà a petar a la pista vermella del parc del Pou d'en Fèlix, on allà es farà el lluïment de les entitats. Es farà el lluïment amb el ball de Diables. O sigui que també és un punt a tenir en compte, la pista vermella. Si no voleu caminar gaire, doncs us quedeu tota la tarda a la pista vermella i podeu veure moltes cosetes. Més activitats. Organitzat per les festes populars, tenim un concert i corral. O sigui, seria la barraca que hem dit abans que hi ha aquí al Brilles, però traspassada a dalt. On és a dalt? Doncs al parc de les Tres Esplugues, que està darrere del cementiri, entrant per la carretera d'Àngel Guimarà. Això serien les activitats per aquest dissabte a la tarda. Així que arribat l'hora que és, que són les dues, si us sembla, ens n'anem a dinar i aquesta tarda us explicarem totes les activitats que es faran demà diumenge. Ei, que vagi de gust, bona festa major, visca Sant Mateu!

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.

Doncs la Festa Major no finalitza. Aquest dissabte a la tarda tenim molts més actes. Ara aniré fent una repassada, perquè ara mateix s'està fent el vermut i dinar popular. En aquests moments el vermut, amb aquesta cantada de gloses improvisades, que fa un moment érem allà, al Brilles. Segueix aquest vermut i dinar popular amb un concert popular que també es farà a la mateixa ubicació, i també tindrem a la Masoveria de Can Tintorer, que està aquí ben a prop, al carrer de l'Església, el Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. És una activitat organitzada per la Creu Roja, l'associació Aprenem i Esplugues Sense Barreres. Ens agrada molt que les entitats facin aquestes col·laboracions. Aquesta tarda també tenim activitats esportives. Tindrem el Trofeu Social de Petanca, que es fa al Club de la Petanca, que està al carrer Doctor Turró, que nosaltres el coneixem com el Club de la Petanca de l'Ambulatori del Cap de Lluís Millet. Doncs allà es farà un torneig de petanca. A partir de les 5 de la tarda anirem a les Moreres, i la penya d'Esplugues ens organitza partits de futbol sala. Així que l'esport està present amb aquesta Festa Major. Com hem comentat aquest matí, l'Ajuntament s'adhereix a aquesta Setmana de l'Esport Europea per tal de marcar ritmes amb propostes físiques i a l'aire lliure per tothom. Són activitats que es fan durant tot l'any, però cal remarcar que amb aquesta Festa Major doncs no ens acabem les activitats de tot caire. A 6:15 de la tarda hi ha la Prediada Castellera. Això què vol dir? Que les colles comencen a engegar màquines, a escalfar motors. Es farà al Casal de Cultura Robert Brilles, està organitzat per la Colla de Castellers d'Esplugues, i en aquesta ocasió hi participen colles també de l'Arboc i castellers de la Vila de Gràcia. Així que es preveu una Diada Castellera molt intensa i molt emotiva. Marxem cap a Can Vidalet, a la plaça Macael. El Centre Aragonès ens ofereix una xocolatada popular. La Coloma, la nostra entitat centenària, que va més enllà del centenari perquè ja tenen 166 anys. Anirem a la Rajoleta, també aquí al centre, a 6:45 de la tarda, ens oferiran aquest concert. Més concerts. L'Escola Municipal de Música organitza al Parc dels Torrents, així estarem a la fresqueta i a l'aire lliure, un concert de combos. Diada Nacional de Bastoners. O sigui, és una diada, fa 31 anys que estan organitzant aquesta diada aquí a Esplugues. Comença a les 6 de la tarda amb un cercavila. Va més enllà d'una reunió entre colles bastoneres, perquè no es queden asseguts, diguem-ne, que fan un recorregut. Des de Can Tintorer passen pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per tant passaran per davant de l'Avent Centre Cultural, carrer Santiago Rossinyol, Eduard Toldrà, i finalitzarà a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix. Allà hi haurà el lluïment final. Allà sí que les colles, a la pista, ens oferiran cadascuna els seus balls. És una trobada molt intensa, perquè la colla bastonera no solament organitza aquesta trobada, aquesta diada, sinó que després ens conviden, sempre amb inscripció prèvia, al sopar popular, que participen totes les colles que han fet aquest cercavila, i a més, després ens ofereixen un ball en el que hi participa el grup Esplufolk. On es fan totes aquestes activitats? Doncs al carrer de les Piles. Per qui no es situï, el carrer de les Piles és el carrer de l'Escola Isidre Martí. L'entrada nova, l'entrada de baix, no l'entrada del carrer Andreu Amat. Així que qui vulgui gaudir de Diada Bastonera, avui tota la tarda en podrà gaudir des de les 6 de la tarda, i ja us dic que per assistir al sopar s'havia de fer una reserva prèvia dels tíquets. A l'avinguda Esteve i Fontanet doncs també tenim concerts.
Tenim el concert dels Músics al Carrer, és un tribut al grup Charango, que ja el coneixem, i el que es fa és recuperar l'esperit festiu, vitalista i compromès d'en Charango, un tribut en ritme i molta, molta energia. Què més hi ha? Doncs això serà a 9:15. A 10:45, a la mateixa avinguda Esteve Fontanet, tenim veus molt reconegudes amb una nova escena musical catalana. Una cantautora barcelonina ens presenta les seves cançons que combinen sensibilitat, frescor, melodies pop, amb una manera directa i molt personal de connectar amb el públic. Sabeu com es diu? Es diu Su.

Esteve Fontanet està de moda, és l'avinguda que fa frontera amb el que és l'autopista i el barri de Finestrelles, per les persones que no ho conegueu, que els d'Esplugues sí que ho coneixeu, però no sabeu que es diu Avinguda d'Esteve Fontanet. Des d'Esplugues FM us ho expliquem. Recordeu que hi ha un autobús que surt cada 15 minuts del centre d'Esplugues, que és a l'EPU, i us aproparà a l'Avinguda Esteve i Fontanet. Així que aneu amb compte, aneu amb cura, no conduïu si esteu de festa major, perquè l'Ajuntament ens ha posat aquesta línia totalment gratuïta. A les 12 de la nit hi haurà la Pinxadiscos Bulma Beat, que continuarà amb aquesta gran gresca que tenim a l'avinguda i barreja sons urbans, pops, danses, clàssics de les últimes dècades, i converteix aquesta nit, aquest final de nit, en una festa totalment indispensable i inoblidable. Entre mig de tots aquests concerts que us he dit que es fa a l'Avinguda Esteve i Fontanet a Finestrelles, doncs tenim més coses. A la Verge de Mercè, a l'edifici Molí, hi haurà un ball amb l'Orquestra Catalana. Tenim el Correfoc de Festa Majors, amb els Diables, amb la Falera, amb la Guita, amb l'Espaluc, amb els Balls de Diables de Vilaseca. Hi haurà una tabalada a un quart de 10 de la nit. Ja sabeu que aquests horaris són els que posa l'agenda, però que després tot això pot anar una miqueta endarrerit, perquè festa major s'arriba tard sempre, i això no passa res, s'ha de tenir en compte. Hi haurà la tabalada al Casal de Cultura Robert Brilles i s'anirà fins al carrer de Can Tintorí. Per això abans aquella persona que ens parlava des del carrer, que deia m'agrada arribar a Esplugues i que es pugui caminar per la carretera sense cotxes. Doncs per què? Doncs perquè durant tot el dia tenim activitats culturals de les nostres colles, de les nostres entitats que travessen el carrer. Van cap a Can Tintoré, van cap al carrer de l'Església, venen cap a l'Avenç, venen cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Aquest recorregut que es farà amb aquesta tabalada i amb aquestes entitats que us he dit serà des de Can Tintoré, evidentment carrer de l'Església, carrer Joaquim Rosal, o sigui, tiraran recte, Emili Juncadella, Josep Campreciós, carrer d'Àngel Guimarà, i anirà a petar a la pista vermella del parc del Pou d'en Fèlix, on allà es farà el lluïment de les entitats. Es farà el lluïment amb el ball de Diables. O sigui que també és un punt a tenir en compte, la pista vermella. Si no voleu caminar gaire, doncs us quedeu tota la tarda a la pista vermella i podeu veure moltes cosetes. Més activitats. Organitzat per les festes populars, tenim un concert i corral. O sigui, seria la barraca que hem dit abans que hi ha aquí al Brilles, però traspassada a dalt. On és a dalt? Doncs al parc de les Tres Esplugues, que està darrere del cementiri, entrant per la carretera d'Àngel Guimarà. Això serien les activitats per aquest dissabte a la tarda. Així que arribat l'hora que és, que són les dues, si us sembla, ens n'anem a dinar i aquesta tarda us explicarem totes les activitats que es faran demà diumenge. Ei, que vagi de gust, bona festa major, visca Sant Mateu!

0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues. Val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues, i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
1: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell recarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors. Cada forma, cada color té una finalitat diferent?
1: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que... perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
1: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
1: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
1: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
0: doncs
1: que també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
1: Sí.
0: Val? I gràcies.
1: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
2: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
2: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
2: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
2: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé. I després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
2: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
2: Sí. Totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
2: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc Bruixeria Nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
2: Sí, i tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: Sí.
0: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo no és una titella, no, és una col·lecció del conte.
4: No, aquests els fem de quatre personatges. Són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, i posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma @.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
3: Benvinguts, passeu de les tristes.
5: Vinga, doncs són la una del migdia, continuem en directe, això és Esplugues FM, i tenim ara mateix en Josep Maria per aquí, donant voltes per l'avenç. No sé ben on estarà. Anem a preguntar-li. Josep Maria, on estàs?
6: Hola, Jordi. Ara estem aquí amb el CIS d'Espeleologia i ara parlem amb el David, que ens explicarà que estan tenint una activitat per Benasque, que m'ha explicat abans, i ells faran una explicació exactament de lo que fan. Hola, David.
7: Hola, què tal?
6: Explica'ns una mica tot això que m'has dit abans de Benasque. Fes un resum perquè la gent que vulgui apuntar-se i que sàpiga tot això que feu.
7: Bueno, pues vamos a subir el próximo fin de semana al Valle de Benasque, que hay un sistema de cavidades en una zona de montaña que se inundan parcialmente durante una época del año, durante otra época del año se tapan por la nieve y ahora en verano quedan las entradas completamente destapadas. Entonces hemos organizado una jornada que somos pues unos cuantos del grupo y gente que también que no es del grupo que quiera venir a colaborar. Y vienen con nosotros a echarnos una mano porque vamos a entrar a bucear en esas cuevas de Benasque.
6: Oye, ¿exactamente cuándo se hace esta actividad?
7: Esta actividad vamos a hacerla el próximo sábado.
6: El próximo sábado. ¿Puede venir gente que no esté en el CIES? ¿Podemos invitar a toda la gente que nos escucha?
7: Sí, realmente sí, porque al final es una caminata por una zona de alta montaña muy bonita, donde se recorre como un sendero normal y corriente, como si fuéramos a hacer un trekking de montaña, y es una caminata de una hora y media más o menos, es decir, que no es un nivel muy elevado ni hay muchísimo desnivel, y simplemente pues solo que alguien nos acerque cualquier cosita de material que nos alivie pues subir ese material de buceo a la zona donde se encuentra la cavidad, pues ya es de ayuda, ¿no?
6: Ah, será bienvenida, ¿no? Toda la gente será bienvenida. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera contactar con vosotros? ¿Cómo lo hace?
7: Sí, pues entonces si alguien quiere contactar con nosotros o bien desde la web dentro del Centro Cultural, pues somos una sección que pues somos el CIES. Pues nos puede encontrar. También tenemos un Instagram donde publicamos allí todas las actividades que vamos haciendo, y en la propia web del Centro Cultural también aparecemos allí con correo, número de teléfono, o hoy en día todo el mundo tiene Instagram.
6: Muy bien. ¿Hay alguna salida prevista desde Esplugues para ir hasta Benasque? ¿Cada uno se desplaza en su coche? ¿Cómo funciona?
7: Sí, entonces nosotros aquí lo que hacemos es el próximo jueves, aquí en el Centro Cultural, alrededor de las 8 o las 9, nos juntamos y nos vamos a organizar para pues el que quiera salir, juntarse con vehículo, vamos a subir allí.

0: Jo sempre guardaré el cap.
1: Tot just dos quarts de sis i anem a donar pas a la Cristina, que es troba ara mateix amb els micròfons d'Esplugues FM al carrer. Hola, Cristina.
2: Hola, què tal, Jordi? Com estàs?
1: Com estem? I benvinguda a les zones d'Esplugues FM.
2: Moltes gràcies. Aquí estic amb l'Agos i la Marta i tenim a la tècnica a la Mònica. I som sense guió, aquí, al mig de la festa major.
1: Perfecte.
2: Hem tingut un dinar popular i he coincidit amb un grup de dones que es diuen les exiliades i tinc alguna integrant per aquí, que són dones que es troben, tenen un fort vincle de fa molts anys de viure a Esplugues, però ara la vida les ha portat a un lloc i a un altre. I un cop a l'any es junten aquí a davant del Robert Brilles amb la fideuà fantàstica que ens han cuinat. Qui l'ha cuinat, Agos?
3: La Paca.
2: La Paca, l'ha cuinat la Paca, està boníssima i ara estem de tertúlia i veiem com arriben els castellers, perquè ara d'aquí una estona hi ha una diada, una pre...
3: Com es diu? Agost?
2: Una diada castellera. Una prediada, no. És que és el meu primer...

0: directe, ho confesso, i aleshores pues, estic una mica nervi, però és, todo bien, eh?
1: Segons el que el programa de Festa Major és, qui diu prediada castellera.
0: Ah, diu prediada?
1: Sí,
0: ho
1: dit
0: pues ho ha dit bé, la Ros, vale, perfecte.
1: Hauria
0: pues,
1: de començar ara mateix, prediada castellera.
0: Prediada, doncs pues encara estan arribant. Encara estan arribant de Castellers de Gràcia, que veig alguna cara coneguda, perquè jo sóc castellera de Gràcia.
1: Correcte.
0: Els de... L'Arbós. Els castellers de Cargolins, els d'Esplugues, i els altres que has dit.
1: De l'Arbós, aquí.
0: Arbós?
1: Ah, no, no, la Droc.
0: No, Arbós no, Ardoc.
1: Perdó.
0: Ardoc, Ardoc, no.
1: Sí, sí, sí, és la
0: distància. No, no, perquè dic Arbós ja seria el bingo, perquè jo també sóc una mica del Baix Penedès i tinc... família a l'Arbós, dic, ja seria el triangle perfecte, però no em sonava l'Arbós. Doncs estem esperant aquí que es monti, i veig cares conegudes de Gràcia, i vaig a passar-li el micròfon a la... Qui volia parlar? Ella. A veure, un moment, Agos, et passo el micròfon i ara entrevistem a la
2: Laura.
3: Vinga, tenim aquí a la Laura, l'Anna, el Manel, la Glòria, el Pol, a la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
0: Jo deia els exiliats.
3: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent... veïnes d'Esplugues que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves, i ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any, de vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
3: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna. Vinga.
0: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc filla d'Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, que ens trobem, bueno, gent que hem compartit molta cosa i és com un ancla anual.
0: Així. La veritat és que és molt xulo perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat i és superbonic de veure, oi que sí?
3: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
0: Exactament.
3: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
3: Bé, molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
3: Però també havies estat diable.
6: Sí, també, sí.
3: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
3: Ah, imagina't, encara se sap la lletra, fortíssim.
0: I els diables quan surten avui?
3: Avui a la nit, no? A la nit.
0: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la Colla dels Diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
0: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
0: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
0: Carai, veniu del País Basc a la festa.
7: Sí, sí.
0: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? El que passa és que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
3: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
8: De Vilada.
0: On és Vilada?
8: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
0: A prop no, eh?
8: A prop de Berga, sí.
0: No, a prop d'aquí.
8: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
0: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
8: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
3: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i, ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
8: sí.
3: I ens tornem a trobar i, ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
0: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i part de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
9: Iñaki.
0: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
9: No, perquè jo sóc del País Basc.
0: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
9: Eh?
0: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
9: Vaig vindre el dijous.
0: Vale, però has vingut amb excusa.
9: Les festes, sí.
0: Veieu el moviment?
3: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
8: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
0: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
3: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
0: 10 del matí.
3: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
0: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
3: Visca!

0: Canuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no?, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
3: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa, i és com un any anual. Així.
3: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
3: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
6: Sí, també, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai, i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Imagina't, encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten, avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables?

0: Ja estic aquí amb la Olga, que és membre de la Twitter.
1: Hola.
0: Marta. Que l'he trobat per aquí, que ve a tafanejar una miqueta el que hi ha al mercat.
1: Has donat una volteta.
0: Què és el que més t'agrada d'aquesta miqueta? Mateu.
1: Jo soc una mica el que m'agrada la miqueta, però el més maco per ser el pregó d'ahir.
2: Hola Mònica, si de cas tornarem a fer la trucada perquè no t'acabem de sentir bé.

0: Molt bé, doncs tornem a connectar amb la Mònica, a veure si ens hem pogut ubicar millor. La Mònica?
1: Hola, què tal?
0: Hola, ens escoltes bé ara?
1: Sí.
0: Perfecte, nosaltres també.
1: Molt bé.
0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap a... al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Espera. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Chulísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox, sí.
3: Pero ayer por la noche. Sí, y hoy por la noche creo que también son.
4: Sí.
1: ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Bye. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no. ¡Ay, qué vergüenza! En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: Segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Patito. Hola. Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí. Sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
7: Però què és?
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el Petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrameta del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no, amb el cap.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ens faràs venir gana,
1: eh? Una altra que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 2:15 de 3 i des de 5:45, em sembla, fins a 8:00. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
4: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
4: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
4: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
4: Doncs tot, sobretot les festes populars, que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
9: Sí.
1: Sí? Què és el que m'està parlant de totes les festes?
9: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
9: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. I va sortir allà a la nit?
9: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
9: No.
1: No cremen.
9: Què?
1: No cremen les escoles.
9: No, no. No, depèn. Si porta estratxa, no.
1: És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
9: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí... I si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica...

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Vinga, doncs continuem. Camí de dos quarts de set en sintonia del 99.7 de la FM. Això és Esplugues FM. Estem vivint la festa major del nostre poble, que va començar ahir mateix amb el pregó a càrrec del nostre company i expresident de la secció sardanista, Guillem Eastaway. I, vaja, moltes coses. Hem tingut avui directes des del carrer repassant totes les activitats de la nostra festa major i tenim, com no, la Mònica també, que està, doncs, recorrent els nostres carrers. Hola, Mònica. Segueixes aquí,
2: hola,
1: oi?
2: Hola, bona tarda.
1: Molt bé. Sí. No t'han collit la gent ni res, no?
2: No. Gràcies a Déu, no.
1: Per on segueixes al mercat de Spluga City, suposo, no?
2: Sí. I fins ara he fet preguntes... Sí, digue'm, perdona.
1: Al carrer l'Iglésia, no? Per situar-nos.
2: Sí.
1: Molt
2: sí,
1: bé.
2: Ara estic davant de l'església de Santa Magdalena.
1: Molt bé.
2: I he parat aquí a dos vaquers i els entrevistaré.
1: Molt
2: a
1: bé.
2: A veure què volen dir-nos d'aquesta època que estan vivint ara mateix, perquè han fet un salt del temps increïble. Què tal? Com esteu?
3: Hola, bona tarda. Molt, molt bé.
2: Home, estem millor que mai, estem millor que mai. Sí?
4: Sí.
2: Què us sembla el salt del temps que heu fet?
4: Bé, hi ha carruatges molt, molt velosos que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
3: els dissabtes estan tancats, que és un problema.
4: Sí.
3: Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
4: Sí. Tarzaparrilla, poca.
3: Molt poca tarzaparrilla.
4: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
3: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
4: Sí,
3: increïble.
4: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època.
2: Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
3: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
2: I com us prepareu un personatge com aquest?
4: La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic.
2: No, estaven més als salons i poca més.
4: Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira...
2: És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més.
4: Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro.
2: Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
4: Ah, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
3: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
4: De què?
3: He
4: rebaixat el caché per treballar...
3: Sol passar, sí.
4: Fili 6 de 2.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
1: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

0: Bon dia!
1: Tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
2: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
1: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta. No, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
2: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
1: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
2: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt el parc de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
2: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure.

0: veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular. I és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
0: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
0: És gairebé un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més...

0: Estudi,
1: és molta gent.
0: Va ser un crit de guerra.
1: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu
0: Pilarín. Sí, va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre. No.
1: Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
0: Enmig de les vaques.
1: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, del que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
0: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
1: Vinga, una abraçada.

0: i vinc a poble veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
0: Ah, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
2: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrenats del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. Que és la millor manera de viure les festes majors.
3: I tant que sí.
1: T'agraden les festes de tu?
2: No. Perquè no, amb el camp.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
2: A parlar, és aquesta la cosa.
3: Ah, bueno.
1: Doncs et deixem. Moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
4: Ens faràs venir gana,
1: una altra que té formatge, solis, embotits.
4: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí? Sí. Veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 2:15 i des de 5:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
5: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
5: No és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
5: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
5: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
6: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
6: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
6: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. Va sortir allà a la nit?
6: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
6: No.
1: No cremen.
6: Què?
1: No cremen les
6: escoles. No, depèn. Si pot estretxar, no?
1: Clar. És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
6: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí. I si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
4: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
4: Fins ara, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
4: Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
1: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
0: Sí. Tarzaparrilla, poca.
1: Molt poca tarzaparrilla.
0: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
1: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
0: Sí,
1: increïble.
0: Sí. No, no, estem contents. Ens agrada aquesta època.
2: Sí?
0: Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entenc?
1: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
0: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic.
2: No, estaven més als salons i poca més.
0: Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha.
2: Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més.
0: Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro.
2: Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
0: Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaran alguna cosa.
1: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
0: De què?
1: Que he rebaixat
0: el caché per treballar...
1: Sol passar, sí.
0: I li 6 dedos. Sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
3: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
2: Jo deia els exiliats.
1: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
3: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
1: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
2: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amiga, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
2: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
1: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
2: Exactament.
1: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
1: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé. És això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
1: Però també havies estat diable.
6: També, sí.
1: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
1: Ah, imagina't, encara se sap la lletra, fortíssim.
2: I els diables quan surten avui?
1: Avui a la nit, no? A la nit.
2: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
2: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
2: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
2: Carai, veniu del País Basc a la festa.
7: Sí.
2: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? El que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers.
8: Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
1: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens de... D'on vens?
9: De Vilada.
8: On és Vilada?
9: Està al Berguedà, al costat de Berga. Entre Berga i Ripoll és el primer poble.
8: A prop no, eh?
9: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
9: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
9: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
1: Sí, és d'agrair que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
9: sí.
1: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
9: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i part de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
10: Iñaki.
9: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
10: No, perquè jo sóc del País Basc.
9: És del País Basc. I has vingut del País Basc?
10: Eh?
9: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
10: Vaig vindre el dijous.
9: Vale, però has vingut amb excusa.
10: Les festes, sí.
9: Veieu el moviment?
1: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
3: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
9: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
1: Sí, aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
9: 10 del matí.
1: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
9: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
1: Visca!

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia a tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre de tota la vida i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues, com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen les caramels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun circ a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest circ i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies en vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop d'on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El terra feia xits, sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans, i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sírex, o los Diablos, o Mocedades, o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca, amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat, era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques, ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de fots d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo y algo más, Esplugues FM, os dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major.

0: Alegria, alegria, alegria i festa major.
1: Avui, jornada de portes obertes, per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
0: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi ha moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
1: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
0: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la, també tenim proves de força d'adherència de mans i per últim tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
1: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de Festa Major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
0: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, el mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
1: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
0: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
1: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana, tant al matí com a la tarda, i després també hi ha activitats de parades d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu, no us la perdeu. Aquesta és tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta, Bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu, tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
0: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oeste, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules, perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
1: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avens, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
0: Sí, senyora, no em sona de gaire.
1: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
0: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
1: No, per això, mira, fem ràdio, si no faríem tele.
0: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
1: Amb ràdio no està gaire bé.
0: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos, i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
1: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
0: Bueno, cada un fa el seu, cada un fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon, és el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
1: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
0: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, diem, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport. Vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps. Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la porta de l'Avens. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avens i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant i superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so?
0: Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
1: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil fent de músics del drac del Sant Jordi i amb una mica de la veu així una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
1: I a veure el Marçal, que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
1: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit, on estic? A la Porta de l'Avenç, és que és on es viu la festa
0: major. Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la Porta de l'Avenç.
1: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al cercavila infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No, Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
1: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avenç.
2: Exacte, sí, ara farem el seu ball de lluïment. El vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
1: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues. Ets
1: de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues. I bé, m'he anat integrant més o menys. I, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la Festa Major de Gràcia.
1: Ja ho sabem, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, I la gent disfrutem molt.
1: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
1: Molt, molt.
4: Bueno, jo, clar, jo tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
1: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, sí. I bueno, i veig que les entitats també al final actuen.
1: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
1: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i hi ha uns assajos. Trobem una altra espluguida a la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió, la veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el cercavila infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
1: Ara comentàvem un altre veí, que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant, jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí a aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més, perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
1: Perquè hi ha responsabilitat,
5: I tant que sí.
1: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha tingut que fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests panxos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que hi ha posat en pràctica de molta, molta, molta feina, de molta gent.
1: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat,
7: Lluc,
8: Aran
9: i Wassam.
1: Molt bé. I com esteu disfrutant a la festa d'avui?
10: Molt bé, és molt xulo tot.
11: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
1: De quina escola sou?
12: De l'Isidre Martí.
1: Sí. Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
13: He participat a Diables.
1: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
14: Sí.
1: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
14: Sí.
1: que l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
6: Sí, a cinquè.
1: A cinquè veu estar?
6: Sí.
1: I tu has estat?
6: Jo sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir-nos a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
1: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes, val? A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas... Com que tinc aquí, ara a Barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio a la Barraca, veig que les persones que esteu ara a la Barraca sou de les... Les persones que esteu ara aquí sou de les trobades.
7: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
1: Què és la Barraca?
7: La Barraca és un espai que hi ha aquí al Casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà angloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
1: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
0: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
1: Perdona, estàs,
0: que hi ha
1: ara?
0: Hagut un petit problema tècnic. Digues.
1: No passa res, on estàs tu ara?
0: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
1: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
8: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
9: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel... que sé que ho esteu donant tot, i moltes felicitats als espluguins i les espluguines que avui fan la Festa Major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar, i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la Festa Major. Estic a prop del Llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs, perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena Festa Major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la Festa Major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta.
9: No,
0: ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
9: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert, i escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar, us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
9: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt el parc de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan... orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la Festa Major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
9: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, feta amb tu, sí. Correcte.
9: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
9: És un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
9: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
9: perquè...
0: Jo, més que trist, podria, diria afortunat.
9: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè
9: bueno, jo sempre l'he sabut,
0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema, per tant passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi, molta gent
9: va ser un crit de guerra,
0: sí, bueno, correcte, amb el seu moment tot el seu
9: Pilarín va encantar. A veure, torna a fer, va,
0: tenim aquí diverses gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
9: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
9: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada. Bueno,
0: vinga, una abraçada. Adéu.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició de concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant, i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar, i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant a que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Taquillistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí en principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí, exacte,
2: que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o
3: Ostres,
2: així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts i tot sec, i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar. Estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, jo què sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però clar, la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, eh? Encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: diuen
2: de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, no, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i he anat fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: i
2: algo.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tan caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que
3: estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? Ja,
3: pues,
2: a Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, i li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les sabatilles.
3: No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí. Tenen jo pensava que no tindria el meu número, perquè els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no el conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, Amanda,
1: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència,
3: Però bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bomba perfecta. Yeah. Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
2: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Seria... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per les pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... amb un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
3: Sol ser lluny.
2: Quan, sí, més o menys, tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, fer passatges és mala idea, però no, et convidic més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors, clar, tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'Islam.

0: fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt, molt sorprenent.
1: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
1: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... Hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morburú, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant n'has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
0: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu, no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
1: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
0: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
1: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig.
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ells ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si...

0: Promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? Tu has passat per allà?
1: No vaig passar per allà, però es diu el mar d'Aral, i això és un llac, no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. No sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
0: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí a la banda nostra...
1: Ja fa molts anys.
0: Ja fa molts anys. Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, i ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
1: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava de país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a De fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
0: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
1: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
0: No estava carregat, no?
1: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
0: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
1: Jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
0: Home, si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
1: Té tota la pinta,
0: sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
1: Sí.
0: Tenia baioneta. Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
0: Arma de guerra. Sí. I t'hagués agradat anar a Rússia o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
0: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
1: Això,
0: no?
1: Això diuen.
0: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires a qui no mires.
1: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, que és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta, i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
0: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
0: Ah, t'ho van preguntar.
1: No. M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
0: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I...
1: Però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
0: Sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
0: Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
0: Ah, això, clar,
1: no
0: és el que anava
1: tampoc,
0: a dir.
1: Perquè tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
0: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que... No ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
0: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
1: jo
0: no
1: dubto
0: tinc,
1: també.
0: No tinc idea, eh? Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica
1: de
0: pa sucat amb oli, no? Que es diu.
1: Molt
0: bé.
1: Sí, sí, sí.
0: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta món a fer vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa. I crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens l'oportunitat d'ells quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió...
1: Sempre pot fer-ho, això, sí.
0: Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
0: Diguéssim, estic molt agobiat...
1: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
0: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar tres setmanes.
0: Tres setmanes?
1: A Sòcia vaig parar una setmana. Ara estic parant... Ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també dos o tres setmanes per visitar el país.
0: Vale. Sí.
1: És necessari.
0: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i per això... Però
0: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara, sí.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
1: no,
0: quan més
1: no,
0: tingui,
1: la
0: millor,
1: que tinc
0: però...
1: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
1: Sí.
0: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
0: vale.
1: I també cada dimarts o dimecres, doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
0: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, porai, dos així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva?
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, Sant Espluga, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
0: Ho has de dir, ho has de dir,
1: eh? El diari de Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprons.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat aquí.
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Perquè, clar,
1: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els hi va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
1: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo... De les bambes? L'hi
0: sí,
2: has fet?
0: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no.
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques com el temps de visualització que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada.
0: Clar.
2: Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
2: El barret,
1: que ho sàpiga transmetre.
2: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia?
2: Dia, avui quin
1: 294,
2: dia és?
1: 294, crec.
0: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No sé si
0: que fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí pots parlar sí, Nadal o tant, així? No tens cap problema, no?
1: I tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
1: Okay.
0: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada. Adéu, gràcies.

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila. Per tant, podeu estar a casa a les 9 del matí i dir, ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
1: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
1: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
1: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga,
1: doncs
2: que
1: també
2: són d'Esplugues.
1: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia,
2: sí.
1: Val? I gràcies.
2: A tu.
1: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
1: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i vols tibetans.
1: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
1: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el xakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talisme.
1: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
1: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
1: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí. Totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
1: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
1: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comanda online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
1: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles, i com deies tu tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida, i veus un peluche que es comença a moure sol, i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra sí, tota és de titelles.
1: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill, agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal, o poder veus que cada cop

0: per sort que encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
1: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
0: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
1: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
0: Sí.
1: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
0: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
1: Les feu aquestes, vosaltres?
0: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
1: Per tant, seria com una col·lecció.
0: Sí,
1: jo, no és una titella, no, és una col·lecció de del conte.
0: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
0: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
0: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
1: Val. Seria això, l'arroba al davant i té l'espuma.
0: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí, pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara!

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila. Per tant, podeu estar a casa a les 9 del matí i dir, ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí, les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de cultura popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc.

L'activitat es fa des de 12:45 fins les 2:00 i per la tarda 17:45 fins 21:45. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Espluga City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'aquest Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
3: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
3: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
3: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé, és... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
6: Sí, també, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el Ball Parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Imagina't, eh? Encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
3: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
3: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Ah, llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
3: Carai, veniu del País Basc a la festa.
7: Sí.
3: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? El que passa és que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
0: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
8: De Vilada.
3: On és Vilada?
8: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
3: A prop, no, eh?
8: A prop de Berga, sí.
3: No, a prop d'aquí.
8: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
3: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
8: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
0: Sí, sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i dius, ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any, sí. I ens tornem a trobar i dius, ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
3: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
9: Iñaki.
3: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
9: No, perquè jo sóc del País Basc.
3: És el País Basc. I has vingut del País Basc?
9: Eh?
3: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
9: Vaig vindre el dijous.
3: Vale, però has vingut amb excusa.
9: Les festes, sí. No.
3: Veieu el moviment?
0: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
2: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
3: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
0: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
3: 10 del matí.
0: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
3: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
0: Visca!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM. On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Tuer Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, ¿tú de aquí eres o no?
1: Sí. ¿Y tú de dónde eres?
2: No, yo en Barcelona. Soy la tía, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los, ¿cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: ¿Que fueron ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City. Para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Hola. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directe per Esplugues FM. Què us està semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests saben més, estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: Segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. Ai, que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Els dos.
8: Però que jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no.
1: Te hablo en castellano.
8: La conclusió. Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: No, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb la sabata del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé, oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ah, ens faràs venir gana,
1: eh? Un altre que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. des de les 11 del matí fins a 2:45 i des de 5:45, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatim, tatim, tatim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. Va sortir allà a la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les escoles.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
11: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
11: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època.
3: Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
3: I com us prepareu un personatge com aquest?
1: La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic.
3: No, estaven més als salons i poca més.
1: Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira...
3: És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més.
1: Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro.
3: Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
1: Ah, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: Billy 6 de 2.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de cultura popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició de concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses de diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom en els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen els carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I, per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, el tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquells altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin gots recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

Festa Major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe Energy Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja que moltes vegades feia acte de presència a la nostra Festa Major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de foc d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo i algo más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps.

Com sempre, va ser un plaer navegar per les ones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi han moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de Festa Major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, el mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana tant al matí com a la tarda. I després també hi ha activitats de parades, d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West, val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu. No us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. Bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu. Tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oest, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avenç, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això, mira, fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cada un fa lo seu, cada un fa lo seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon, és el 681-892736. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-892736 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, sí, diem, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport. Vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps.

0: Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la porta de l'Avens. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avens i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant i superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so? El
0: sí, sí, s'escolta perfectament, Isabel.
1: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil, fent de músics del drac del Sant Jordi. I amb una mica de la veu així, una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
1: I a veure el Marçal que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
1: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit on estic? A la porta de l'Avens, és que és on es viu la festa
0: Isabel,
1: major.
0: Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la porta de l'Avens.
1: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No, Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
1: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avens.
2: Exacte, sí, ara farem el seu ball de lluïment. El vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
1: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues.
1: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys i, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la festa major de Gràcia.
1: Ja ho sabem, però, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, I la gent disfrutem molt.
1: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
1: Molt, molt.
4: Jo tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
1: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, sí. I bueno, i veig que les entitats també al final actuen.
1: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
1: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i ja no és un assajos. Trobem una altra espluguí de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió, la veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
1: Ara comentàvem un altre veí, que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant, jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí a aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
1: Perquè hi ha responsabilitat, eh?
5: I tant que sí.
1: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha tingut que fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, o sigui, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests panxos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que hi ha posat en pràctica de molta, molta, molta feina de molta gent.
1: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu, veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat, Lluc,
7: Aran
8: i Wassam.
1: Molt bé. I com esteu disfrutant a la festa d'avui?
6: Molt bé, és molt xulo tot.
9: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
1: De quina escola sou?
7: De l'Isidre Martí.
1: Sí. Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
9: He participat a Diables.
1: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
7: Sí.
1: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
7: Sí. Sí.
1: Que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
7: Sí, a cinquè. A cinquè.
1: A cinquè veu estar?
7: Sí.
1: I tu has estat?
10: Jo sí, sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir-nos a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
1: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes. Val? A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas... Com que tinc aquí, ara a Barraca tenim el Josep, l'Ester, la Gemma, la Laura i la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot apropar, ja que estem a la ràdio a la Barraca, veig que les persones que esteu ara a la Barraca sou de les... Les persones que esteu ara aquí sou de les Plugues.
11: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
1: Què és la Barraca?
11: La Barraca és un espai que hi ha aquí al Casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà angloses, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
1: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
0: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
1: Perdona, on estàs
0: que hi ha
1: ara?
0: Un petit problema tècnic. Digues.
1: No passa res, on estàs tu ara?
0: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
1: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
8: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
8: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot a l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant, i tant. Tenen tot a l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer, es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
8: He pogut llegir una mica les activitats que aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major, m'agrada la birra escalada, i m'agrada molt la part de les nostres plugues, i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat, i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals. I alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i, per tant, doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana, doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
8: Claro, claro, claro. Doncs mira, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, sí,
8: tens una corranda històrica.
0: Sí, sí, sí, sí, fet amb tu, sí, sí, correcte, correcte.
8: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte, perquè... correcte, correcte.
8: No, és gairebé un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
8: Et sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que vas fer totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
8: perquè...
0: Jo, més que trist, podria, diria afortunat.
8: Podria ser perquè... la sintonia d'Esplugues FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè, bueno,
8: en fi, deixem
0: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem
8: una altra cosa.
0: Tenim ara l'estudi molta gent.
8: Va ser un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
8: Pilarín. Sí. Va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: Tenim aquí vària gent que ens està visitant, perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
8: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
8: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després, al migdia, dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I, bueno, pues res, pues segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda, últimament. Llavors, estic buscant un lloc per acampar i, bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir, a les 10, més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Taquillistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans, sí. No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els hi deu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí en principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que,
3: exacte.
2: Que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a veure trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens, o sigui, comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge? Més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. Sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts i tot sec, i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí a Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatge et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: de l'any.
2: Diuen
3: que a partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no doncs queda... mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i en he de fer en total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: sí.
2: I algo.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Uh-huh. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui
3: estic bastant content amb el pes.
2: Economitzes el que pots, no? Perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
3: Pues,
2: a Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li una tanta canya, doncs s'han patat, però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa.
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de les...
1: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència,
3: Però bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bomba perfecta. Yeah. Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
2: Bueno, no te refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec...

0: la frontera, no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himàlaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
1: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
0: exacte.
1: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
0: Això m'han dit.
1: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
0: Està al seu lluny.
1: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
0: Ui, traient els passatges és mala idea, però no, et complica més o menys al maig.
1: Al maig de l'any que ve.
0: Potser.
1: Al maig.
0: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
2: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
0: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors clar, tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
1: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
0: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar, per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova perquè estàs sol i tens més ganes i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
1: durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental.

0: del parlo europeus, per dir, hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un morugurú, sí, com es digui, altres que anaven en bicicleta, sí, altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres, no, mitjans de transport.
1: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que ne feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. No, mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Ha sigut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar buscant, entre cometes.
0: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven, sí, uns en bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, sí, no? Vull dir, sí, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, que tal, agafaré en bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
1: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
0: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig.
1: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
0: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió, sí, Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
1: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat. És un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
0: A veure si a través...
1: També ells ho fan aposta, perquè tenen través... un visat per anar, vull dir que ja...
0: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? O... Tu has passat per allà?
1: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... No és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac. I bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
0: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda nostra...
1: Bueno, perquè ja fa molts anys.
0: Ah, vale,
1: ja
0: vale.
1: Ja fa molts anys, sí.
0: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
1: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, un bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita, la fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, no sé quan, perquè no m'he pogut passar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
0: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis, bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
1: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Georgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
0: No estava carregat, no?
1: Suposo que no. Pesava, ostres, pesava.
0: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
1: Jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
0: Home,
1: també, sí.
0: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
1: Té tota la pinta,
0: sí. Portava baioneta o no, sense baioneta?
1: Sí.
0: Tenia baioneta.
1: Sí.
0: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
0: Arma de guerra. Sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
0: No cridava, vale. A ti te va,
1: no.
0: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
1: Això diuen.
0: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
1: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, crec que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és doncs que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Doncs no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta. I és una mica agòbil, però bé, ho fan per seguretat.
0: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
0: Ah, t'ho van preguntar.
1: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant molt... El meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
0: que no. Que no eres, no? Perquè diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
1: puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc. Si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
0: Sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger crec que diuen que són una altra cosa.
0: Clar,
1: no sé.
0: Clar. Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
0: Ah, això, clar,
1: no
0: el que anava a dir.
1: Tampoc, perquè
0: però tampoc...
1: és el mateix, jo crec, que periodista, no?
0: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: Sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, sobretot una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
0: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
1: jo dubto també.
0: No tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt bé. A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta del món a fer vots com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat, d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira... Fa. Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
0: Diguéssim, estic molt agobiat...
1: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
0: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Doncs mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
0: Tres setmanes?
1: A Xòxia vaig parar una setmana... ara estic parant, ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
0: Sí.
1: És necessari.
0: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
0: clar,
1: i per això... Però
0: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
1: no,
0: quan més
1: no,
0: tingui,
1: la
0: millor,
1: gent que
0: però...
1: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola, no?
1: Sí.
0: Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, tinc amics que amb els que parlo sovint. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast Tan Falses i Marim.
0: Vale.
1: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
0: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, fora i dos o així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, això és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític... Ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva?
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una... Diguéssim...
1: Ah, i va dir que era de Terrassa? No, Sant Espluga, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
0: Ho has de dir,
1: el diari Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui, que és la Festa Major, vull dir que... Està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprox.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me'n recordo el país, però el que feien era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat aquí.
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Perquè, clar,
1: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de, orientals.
1: Exacte.
0: Exacte,
1: a veure, sí. Aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs. Eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cos d'Aventura, com si els edificis posin de cartó pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Hi ha antros també, antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
1: Que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'has fet?
0: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
1: Això és el que ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
1: exacte.
2: És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant. Sí.
2: Ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
2: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia...
2: Dia, avui quin
1: 294,
2: dia és?
1: 294,
0: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No sé segur.
0: Te fots una paella, hòstia, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
1: sí,
0: o
1: tant,
0: així? No tens cap problema, no?
1: Al tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
1: Okay.
0: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada. Adéu, gràcies.

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a canvi de led. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de canvi de led, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de canvi de led, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell recarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
1: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
1: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
1: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a l'Olga, que
1: doncs
2: també
1: vinga,
2: són d'Esplugues.
1: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
1: Val? I gràcies.
2: A tu.
1: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
1: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
1: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors.

0: podria ser aquella d'allà dalt.
1: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
2: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és prehenita en aquest cas. Vale. I la prehenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
2: Sí. Totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
2: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
2: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i bruixeria nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
3: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill, a l'hora que li expliqui contes, encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
3: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
3: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat, encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit,
3: sí,
0: que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent?
3: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
3: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
3: Sí,
0: jo, no és una titella, no, és una col·lecció
3: no,
0: de conte.
3: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi.

0: Posem la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei, el patufet, posem el patufet, per exemple, i posem el patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires. Aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
0: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
0: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma @.
1: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
0: Exacte.
1: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja si un cas torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila. Per tant, podeu estar a casa a les 9 del matí i dir, ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí, les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de cultura popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició de concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Canuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent que d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
3: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
3: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
3: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
6: Sí, també, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Imagina't, eh? Encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
3: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
3: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
3: Carai, veniu del País Basc a la festa.
7: Sí.
3: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
0: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
8: De Vilada.
3: On és Vilada?
8: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
3: A prop no, eh?
8: A prop de Berga, sí.
3: No, a prop d'aquí.
8: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
3: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
8: Sí, sí, sí, bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
0: És d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any, sí. I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
3: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No tenim més? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
9: Iñaki.
3: Es diu Iñaki, té nom, té nom.
10: Hola, Iñaki, tu ets
3: dels exiliats?
9: No, perquè jo sóc del País Basc.
3: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
9: Eh?
3: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
9: Vaig vindre el dijous.
3: Vale, però has vingut amb excusa.
9: Les festes, sempre.
3: Veieu el moviment?
0: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
2: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
3: La fideuà estava estupenda, i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
0: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
3: 10 del matí.
0: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
3: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
0: Visca!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM. On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, yo en Barcelona. Soy la tía, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito. La verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: Pero ayer por la noche.
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama Mercado Medieval, y Mercado Medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City, para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western, y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Oh. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directo para Esplugues FM. ¿Qué os está semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: Segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí. M'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu. Bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues, els dos.
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: No.
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Pobla Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabata del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Perquè no amb el camp.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
9: Ens faràs venir gana,
1: Una altra que té formatge, solis, embotits...
9: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
9: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. des de les 11 del matí fins a 2:15 i des de 5:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatim, tatim, tatim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
4: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
4: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
4: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
4: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. Va sortir allà la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les escoles.
10: No, no. No, depèn. Si porta estratxa, no.
1: És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí... I si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
9: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
9: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí, sí. Tarzaparrilla, poca.
2: Molt poca tarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, no, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
3: De què? Que he rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
3: Fili 6 de 2.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia a tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre de tota la vida i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies en vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop d'on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sírex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafava en algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar al cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo i algo más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi ha moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tennis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de l'EC, que organitza la secció de tennis taula. Després que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments, i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats s'entren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de festa major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, el mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana, tant al matí com a la tarda. I després també hi ha activitats de parades, d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu, no us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta. No, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu, tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oeste, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules, perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avenç, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això, mira, fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos, i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cadascú fa el seu, cadascú fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon, és el 681-89-27-36. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-89-27-36 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, diem, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport, vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps.

0: Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la porta de l'Avens. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avens i ja m'estic trobant una figura que és un track super impressionant i super guapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so? El
0: sí, foc? Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
1: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil, fent de músics del drac del Sant Jordi, i amb una mica de la veu així una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
1: I a veure el Marçal, que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
1: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit on estic? A la porta de l'Avens. És que és on es viu la festa
0: Isabel,
1: major.
0: Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la porta de l'Avens.
1: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper matxé, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No... Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
1: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avens.
2: Exacte, sí, i ara farem el seu ball de lluïment, que el vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
1: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues.
1: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys i bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la Festa Major de Gràcia.
1: Ja ho sabem, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, i la gent disfrutem molt.
1: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
1: Molt, molt.
4: Jo tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
1: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, i bueno, hi veig que les entitats també al final actuen.
1: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
1: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i hi ha uns assajos. Trobem una altra espluguida de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. La veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
1: Ara comentava amb un altre veí que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant. Jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí, aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació de que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
1: Perquè hi ha responsabilitat, eh?
5: I tant que sí.
1: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha tingut que fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, o sigui, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests baixos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que posar en pràctica de molta, molta, molta feina de molta gent.
1: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat, Lluc,
7: Aran
8: i Wassam.
1: Molt bé. I com esteu disfrutant la festa d'avui?
9: Molt bé, és molt xulo tot.
10: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
1: De quina escola sou?
11: De l'Isidre Martí.
1: Sí. Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
12: He participat a Diables.
1: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
12: Sí.
1: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
12: Sí. Sí.
1: Que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
12: Sí, a cinquè.
8: A cinquè.
1: A cinquè veu estar?
12: Sí.
1: I tu has estat?
9: Jo sí, sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
1: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes. Val? A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas... Com que tinc aquí, ara a barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio a la barraca, veig que les persones que esteu ara a la barraca sou de les...
13: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
1: Què és la barraca?
13: La barraca és un espai que hi ha aquí al casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà angloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
1: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
0: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
1: Perdona, estàs,
0: que hi ha
1: ara?
0: Hagut un petit problema tècnic. Digues.
1: No passa res, on estàs tu ara?
0: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure, i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
1: Doncs vinga, poseu música de continuïtat, que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
14: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
7: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel...